0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Brindarem fins que s'acabi la sort.
0: Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
4: Així és.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir-se.

0: millor selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: Imagina. Tonight, tonight. Imagina. Imagina Ràdio. Saps que jo t'estiu
1: igual. Molt, molt. M'agrada molt.
2: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
1: Tota l'estona. No puedo
3: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
1: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir.

perseguint la nit busquem la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Imagina Ràdio. This ain't no disc.

0: Tot seguit, us oferim la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
1: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
0: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, la veu del mestre. A Espanya...

0: va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato, per exemple una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
2: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, l'animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora: Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fix a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys, eh? I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonia Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Suite.

0: escoltes Cocodril Club.
1: Però el piano, on és el piano, Montse?
0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele. Hi ha molts amics que, per el que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè, a més, Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè, clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metropolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cine.

Londres Alley, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: Against the Wind. Against the wind. I'm still running against the wind. Contra el vent. Against the wind. Que Bob Seger i la seva Silver Ballet Band va publicar el 1980. Però que està aquí, sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis, i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Aquest cap de setmana celebra tastavins a Ascó, maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares, aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club, emès el passat diumenge.
7: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
8: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
4: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia, allò, servicio social, no ho sé. Bueno, aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què, de desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i, en sentir-la, em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria, així que es podria incloure com una de les meves cançons de l'Emili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època, Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó guai en qüestió més endavant, vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Ai. Una cançó guai, en la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Com ven i barca nova, no? Que va i torna, vull dir, va i ven, sí. Ai.
1: We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a Dolce Vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellvé de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, Diu, jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley, de promoció a les emissores de ràdio, que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Boney M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Bellver de Cerdanya, que Boney M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per al dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és... no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
3: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el

Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda va serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català, no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, eh? Que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, O Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feien

0: millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i si es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglès o francesa o italiana, i en el tocadiscos 2 posaven la versió al castellà i en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro, perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Ah, bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro. I una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya. Per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar a YouTube, hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere. Sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Bold. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup després que els seus membres s'haguessin dispersat van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

que bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Ridge Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: y cómo es su corazón.
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Hello Festona. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Imagina Ràdio 103.9 FM.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
3: Aquest cap de setmana has celebrat Estavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
4: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy complet a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
8: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
9: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
10: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
11: Gràcies per ser ràdio.
12: All Hit Radio.
13: Cocodril Club.
14: Oh, se está bien con la radio.
13: Cocodril Club.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està caient. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: ¿La canción de mi vida? Pues, no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

tendra, senzilla, molt curta, un minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

No Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week. Recordes que com...

dels primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament, de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabaté? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar,
0: que malament coses d'aquestes... Passar, no,
1: són moments de tensió, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, clar. Però quan t'enganxen al directe, doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està, aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant, i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus, i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno, és que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabaté, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apolo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey. Que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en Capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona? Ah. Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del soul disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 stands, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: Ofertes històriques a Mi Electromoder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i Carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Ei, Jordi, sortim a sopar?
6: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
5: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
6: Quin bon consell! On dius que sopem?
5: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu.
4: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana has celebrat Estavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Ja és aquí el nou Malta Shake 5, un SUV pensat per al teu dia a dia. Dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: Aquest cap de setmana has celebrat Estavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 stands, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar art i disseny. Dona forma al teu talent.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra, d'Aznavour, una molt especial.

0: Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per el canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res. A la plataforma iVox.com també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xiulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barclays, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeniques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador. Amb grans temes instrumentals, aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El negre i blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia assegut a Calafell, davant l'estació del tren, i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
3: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
4: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
7: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
8: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
9: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals d'Eddie Grant i també era Baby,

I Baby Comeback m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Comeback dels Equals d'Eddy Grant. Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no us recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tale. Escolta, permeta'm primer escoltar un altre de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Gènesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era, de Gènesis, Athric of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu, ara mateix, estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir... No tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
1: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus champagne i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love's Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la cosa està bé.

sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball en festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, de Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfacció garantida. O et torno al teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Terra, vent, foc, Air, Wind and Fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fall of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Bé, algú va dir: "Apren a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència."
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
3: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 stands, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
4: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
7: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
8: Gràcies per ser ràdio.
9: All Hit Radio. Cocodril Club.
10: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí, al Club dels Cocos?
10: Oh, quédate con la radio.
0: Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

Quina canya. Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: another one bites the dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. Another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres, de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumiar et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Ja és aquí el nou Malta CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana has celebrat Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Els números 1 de sempre. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
7: Imagina Ràdio,

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM. Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
1: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
5: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Aquest cap de setmana has celebrat Estavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.

떨어진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant. Però pagues tu. Palomo Consultors. 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat. Ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric. El model més icònic. Ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 stands, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ofertes històriques a Mi Electromoder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
5: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
7: Imagina.
0: Imagina.
7: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Tots els gols. Espai patrocinat per la Federació Catalana de Futbol.
1: Aquí i ara comencem les 4 hores esportives més destacades de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio presenta el programa esportiu per excel·lència al nostre territori. Tots els gols. Amb Jesús Ferrando.

0: Sònia, 3 dels minuts que passen de les 4 en punt d'este diumenge, dia 24 de maig del 2026. Tarda calorosa a les Terres de l'Ebre, tarda en la que no contem en un principi amb Jesús Ferrando. Però no vos preocupes, que després vindrà.
1: A la falca del programa, amb Jesús Ferrando, te ho anava a dir.
0: Sí, no, avui Ferrando, no. Avui no, Richie, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, i segur que mos estirà sentint, però no per gust, sinó per reprendre-mos després si fem alguna cosa malament, que ja ho saps com és.
0: Però això ja és habitual en ell, no? Això ja és una cosa que ho tenim assimilat.
1: Molt bona tarda als oients, molt bona tarda, Tomàs, molt bona tarda, Pedro. Molt bona tarda, convidat, que no direm encara qui és, però
0: correcte,
1: ja ho tenim aquí.
0: Pedro, se van fer el sorteig esta setmana, vam tindre ja guanyadors.
2: Sí, vam tindre els guanyadors, ara no els tinc aquí davant, però la porra...
0: Després ho direm.
2: Després los direm, però okay. Bueno, la porra esta temporada ja s'ha acabat, ara els play-offs no en tenim, però sí que bueno, volia fer un agraïment des d'aquí perquè hi ha hagut moltíssima participació durant totes les setmanes. I des d'aquí moltes gràcies i esperem que la temporada que ve pugui repetir aquestes porres que generen molta interacció, sobretot a les xarxes socials.
1: He de preparar una caixa que m'ha deixat els deures, Jesús, no sé com ho faré.
2: Ara, una caixa?
1: Ara ho intentarem, una caixa, ficar-la i empaquetar el vi, que se veu que esta tarda també passen a buscar un dels premis.
2: Pues aquí estarem.
0: Bueno, aquí estirem fins a les 8 de la tarda, com cada diumenge, ja, en aquest període en què s'ha acabat la Lliga regular, en aquest període en què ja no hi ha partits de Lliga, sinó són les promocions d'ascens les que ocuparan aquest temps de programa d'avui, a més d'una sèrie d'entrevistes, perquè tindrem moltes entrevistes, musiqueta fresqueta, i això és el que donarà de si este programa en aquestes 4 hores amb en Richie, Pedro i Tomàs. De després fet, ja vindrà Jesús.
1: De fet, si t'hi fixes, a la ronda mos ha ficat a Primera Federació, Jesús.
0: Déu-n'hi-do, sí. Perquè diguéssim algo.
1: Sí.
0: Per omplir.
1: Sí.
0: Què et sembla si anem en busca de la primera ronda?
1: Vinga.
0: I, com sempre, la primera ronda i totes les rondes arriben de la mà dels nostres companys i amics, a més d'esponsors de Villautotec.
3: Únic, s'escriu amb H o sense H?
4: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
1: Començarem per, com t'he dit, la Primera Federació, jornada 38a. Suposo que és l'última, ara no estic molt, però vamos.
0: Sí, em sembla que ha estat l'última de,
1: sí,
0: de la primera.
1: I igual que, bueno, comentem que també a les 5 de la tarda, jornada conjunta a la Premier, també és l'última. Que passa que penso que està tot decidit, no?
0: Sí, si
1: no,
0: ja he dit campió, Guardiola que marxa, i l'Arsenal...
1: Mourinho que ve.
0: I l'Arsenal campió.
1: Comencem pels partits que es van disputar ahir. 5 partits, Antequera 3, Juventud Torremolinos 1,
0: Hèrcules 1, Nàstic de Tarragona 1,
1: Europa 3, Eivissa 2,
0: Sevilla Atlético 1, Alcorcón 1
1: i Marsella 3, Teruel 1.
0: A les 6 de la tarda.
1: Marbella, perdó. En fi.
0: Olímpic.
1: No.
0: Marbella.
1: Marbella
0: 3, Teruel 1. I avui, a partir de les 6 de la tarda, tenim el Mur.

0: Canonja 0, la Sénia 1, gran victòria i dissabte...
1: Sí, la Sénia que encarrila aquest primer partit i a partir de les 5 de la tarda tindrem l'altre partit que enfrontarà el Camarles contra el Cambrils Unió, també un partit que serà d'infart.
0: Sí, i el viurem en directe, a més. A promoció d'ascens a segona catalana, semifinals d'anada, ahir dissabte es van disputar els dos partits, Jesús i Maria 0, Sant Joanenc 0.
1: I Canyelles 1, Tiana 2.
0: Continuem els nostres ascensos, ascens a tercera catalana, final... Primera final anada, avui diumenge es disputarà la Fatarella Horta de Sant Joan.
1: I a l'ascens de a tercera catalana, la segona final de l'anada, ahir es va jugar...
0: Ahir es va jugar
1: la tarda en l'empat entre el Campredó i el Corbera d'Ebre. 3-3 va estar el resultat final. Va començar molt bé el Corbera d'Ebre, que es ficava 1-3 al marcador, però després els locals del Campredó empataven el partit.
2: I en molta polèmica arbitral, s'ha de dir.
0: Pues ja mos ho explicaràs, no? Perquè jo no sé.
1: Explica,
0: Pedro.
2: Bueno, jo no vaig estar al partit, però pel que vaig veure, el Corbera va llançar un comunicat a través de les xarxes socials dient que era el tercer any consecutiu que xiulaven penals inexistents i que trobaven que hi havia algú que no volia que el Corbera pues, pogués pujar de categoria. Se veu que el partit anava 3-1 a favor del Corbera i un penalti inexistent segons el comunicat i després una jugada als últims minuts pues, van fer que el partit acabés 3-3 i per part del Corbera pues, trobés injust este resultat, però
0: de totes maneres,
2: vaig estar al partit. Així que jo me limito a dir el que vaig veure.
0: De totes maneres, va empatar a domicili, és un bon resultat, s'ho jugarà a casa a la tornada.
2: A la tornada, exacte.
0: Anem a semifinals de la Copa Terres de l'Ebre, anada. Avui diumenge es juguen els dos partits a partir de les 5, Jesús i Maria B, Alcanar.
1: I el divendres l'acaba bé.
0: I està ahí la ronda.
1: Una ronda que, com sempre, arriba de la mà d'Abelló Autotec.
3: Únic, s'escriu amb H o sense H?
4: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Dead, the gun in your hand and spawning at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in the restaurant.

0: I quan ho anunciàvem al principi del programa, entenc que seria un programa en què tindríem molta musiqueta i moltes entrevistes, perquè ja de partits, a partir de les 5 de la tarda, n'en tenim 3 que ens interessen, 3, metafòricament parlant, que són uns quants més, però són 4, vaja, els que ens interessen, i tindrem entrevistes amb invitats que vindran aquí, també per telèfon, i ja en tenim un aquí, que deu ser l'home que més partits de futbol ha retransmès a les Terres de l'Ebre, segurament, en els anys que porta narrant partits de la Unió Esportiva Rapitenca, Fernando García. Molt bona tarda, benvingut.
1: Bona tarda, Tomàs, bona tarda a tots.
0: Fent un balanç de la temporada, que ha estat una campanya complicada en molts d'altibaixos. Com ha anat aquesta temporada? Com l'has vist?
1: Sí, vist des de la perspectiva de ràdio, perquè estava... no, ni vaig fer la planificació, ni vaig fer res de la temporada... era Germán qui era el director esportiu, i ha estat una temporada una mica allò, vist des de fora, allò convulsa, saps? De pues, moltes entrades i sortides que normalment les hi han, per

0: però no tantes a tots els equips. I després, pues, sí que t'he de dir que realment els resultats... portem unes temporades dolentes, no tan sols esta, sinó que ja en portem un parell més, que una mos vam salvar pels pèls, l'altra vam baixar i vam baixar l'altra també de l'elita allí, vull dir, dos anys seguits baixant. I aquest any, en el de la Lliga, no la Lliga Elite, sinó en totes les categories, el dels 16 equips, fa que hasta que en falten 3, 2, 1... no pots dir res, eh? Fins a l'última jornada, a la Lliga Elite el Valls podia jugar a la promoció o baixar de categoria.
1: Vull dir... vos temíeu de que pogués passar el pitjor?
0: Podia passar, si nosaltres hem perdut el camp del Cubelles i vam estar hasta el minut 73 perdent 2-0, nosaltres hem baixat, te ho asseguro. Nosaltres ni hem guanyat, bueno, vam perdre contra l'Atlètic Vilafranca, ni hem guanyat el camp del Sant Cugat. O sigui, si hagués perdut d'aquell partit, que el vam remuntar en 20 minuts, nosaltres baixem, o esta és la sensació que jo tenia.
1: Parlaves de que no vas fer la planificació, ja no estàs dins del que és l'esquema de junta, només ràdio. T'ha canviat molt la vida després d'això? Ho has enllorat?
0: A veure, per una banda sí, però per l'altra, tothom que sí que ha una junta directiva, i més el president, és una persona que no se l'hauria de criticar mai. Vull dir, perquè estar en una junta, i de manera altruista, com estem tots, és anar a patir. Les coses bones poques vegades te les reconeixen. Sempre és lo dolent, com els fitxatges. Tu fitxes, quan estava director esportiu de la Rapitenca durant els 27 anys, fitxaves 6 jugadors, ne sortia un de dolent i dient, xa, em va de fitxar això, xa. Dels altres 5 no se'n recordava ningú. Però vinga, s'ha de felicitar i donar les gràcies, i això va per a tots els aficionats de les Terres de l'Ebre i socis dels clubs, de que hi hagués gent que es vulgui comprometre en estar al capdavant de juntes directives, perquè és una feina difícil, complicada. Qui ha de prendre decisions s'equivoca, per això les pren, i per lo tant s'ha d'elevar a tota aquesta gent.
2: Sí, Fernando, bona tarda.
0: Bona tarda, Pedro.
2: Després d'un inici de la Unió Esportiva Rapitenca pot ser una mica dubitatiu, creus que l'arribada de Teixidor ha pogut donar a la banqueta més estabilitat a l'equip o més maduresa?
0: Teixidor, jo la idea, bueno, vaig ser la persona que el vaig portar, ell sempre ho reconeix, vull dir, jo Teixidor, com a tots els entrenadors, però Teixidor més perquè ha estat més anys, el vaig ajudar molt en totes les facetes, tant en l'esportiva com en la vida, o sigui, en la personal. I jo li agraeixo que hagués vingut a la Ràpita, vull dir, Teixidor m'ha demostrat ser un gran entrenador. Nosaltres vam tenir la sort de que ell venia, ell havia entrenat ja al Córdoba, a l'Orense, havia sigut jugador de 9 anys de primera divisió, i tot això molta gent no ho sabia, però ha portat equips que en aquelles èpoques ha jugat promocions a segona B, ha estat a segona B, a promocions a segona A, perdó. O sigui, un entrenador top. I quan va venir a la Ràpita ho va canviar tot. El primer que va canviar, saps què va ser, Pedro? Nosaltres tota la vida estàvem acostumbrats a anar a l'autocar i anar als aficionats, les nòvies, els pares, i tan pronto hi va arribar, diu, jo no vull a ningú a l'autocar, ens van quedar tots, home, que venen tots els diumenges i a nosaltres ens ajuden una mica, però si donen 10 euros, donen... que no, que allò és un vestuari, allà no vull a ningú. I això va ser... Jo quan va entrar, dic, ai, mare de Déu, saps?
2: I s'ha mantingut això durant...
0: Sí. A l'autocar de la Rapitenca allí no ve ningú, eh? O sigui, només van els jugadors i és veritat, o sigui, t'ho han imaginat que l'entrenador ja està parlant a Tomàs, que és el jugador, i li va, escolta, m'agradaria que fes... I detrás es diguen los pares o la nòvia o la nòvia d'un altre jugador i que aquell no juga, vull dir...
2: Clar,
0: no.
2: És com una mica de desconcentració, no? És
0: ajudar... un vestidor, l'autocar és un vestidor. Llavors, ell, com a entrenador, sempre ho podem dir, vull dir, teòricament ha sigut el millor entrenador de la Rapitenca. Vull dir, vam estar a un gol de jugar una promoció a segona divisió. Va ser l'any que vam jugar nosaltres contra el Palamós, que el Palamós, si mos guanyava, no depenia de ningú, jugava la promoció, i a l'altre camp jugava en el Sant Boià contra el Reus, que si el Sant Boià perdia contra el Reus, que havíem guanyat nosaltres feia unes 15 dies 1-2, jugàvem nosaltres la promoció. Nosaltres vam guanyar 2-1 al Palamós, però el Sant Boià va guanyar 1-0.
1: La decisió ara de portar novament a Teixidor, estava a la cava, va acabar d'aquella manera, torna a la Ràpita, i bueno, sembla que va canviar la dinàmica de l'equip en les darreres jornades.
0: Sí, va arrencar, bueno, és difícil, perquè la temporada ja era complicada, la sortida de Juan Carlos Cervantes, també després de perdre el camp de l'Atlètic Vilafranca 3-1, nosaltres portàvem, teníem altibaixos, i en Teixidor també els han tingut, vull dir, els han tingut, ella a la plantilla li ha faltat alguna cosa, ha estat una miqueta descompensada esta plantilla també, saps? Hi havia molt bons jugadors, perquè si tu mires l'última alineació, que faltaven Patxo, faltava Àlex Samper, faltava molta gent, tu mires l'última alineació de la Rapitenca i tu, allò és un equipàs, allò per noms és un equipàs. Però ha sigut complicat, i Teixidor també ho ha vist així, també ho ha vist durant la temporada, ha patit que, com tots, però vaja, s'ha pogut treure-ho, i això és el principal. Que si haguéssim guanyat, Pedro, haguéssim guanyat el dia al Vilafranca, haguéssim quedat els cinquers o sisers, imagina't.
2: Sí, és que ha sigut una lliga que la veritat que ha estat molt apretada, i que qualsevol resultat ho podia canviar tot. I conforme això últim que has dit sobre l'estructura, no, de la plantilla, massa canvis, no? Potser el projecte, el que havia de ser el projecte inicial i que va dissenyar la direcció esportiva, perquè han estat més de 30 jugadors els que s'han utilitzat esta temporada, potser fa referència una mica a això últim que has dit.
0: 32 exactament, o sigui, és molt en una plantilla, és molt. A veure, què pot passar? A veure, jo recordo, a Nadal, doncs, normalment 2, 3, 4, aquell que no juga, aquell que té una oferta, aquell, vale, aquell que s'està acabant la temporada i pot fitxar hasta quasi bé la final de temporada, els que tenen menys minuts marxen. Hi ha altres que, com t'he dit, tenen ofertes de superior categoria, portes obertes i endavant. Sí, però des de fora, és de la seva visió, i de la ràdio, que és on també intenta investigar una miqueta, o sigui, ha estat una temporada que ha sigut així complicada, diríem difícil, però que finalment s'ha salvat, que era l'important.
1: No obstant això, l'afluència de públic a la Depesa s'ha mantingut.
0: Sí, sí, sí.
1: La gent de la Ràpita és fidel,
0: molt
1: a la Ràpitenca.
0: Sí, sí, nosaltres tenim... això és d'agrair. Nosaltres, la Ràpitenca per a nosaltres és molt més que un sentiment. I la gent, ja hi ha qui hagi, estigui per xillar, per criticar, per aplaudir, però a la Depesa no falla. Quin mal tenim? Que mal o bo, com ho vulguis mirar, que el camp és molt gran. A la tribuna caben 1.600 persones assentades. Una tribuna molt gran, la més gran de la comarca. I llavors en total n'hi caben 3.000. Si en venen 300, 400, i no... Tu veus allò, no, que, claro, ho veus... El dia que plou, sí, el dia que plou que tots se fiquen a tribuna, llavors estan les 200 d'aquelles cadires, llavors sí que es veu tot allò més ple, fa més goig. Però vaja, i quan ataquen a la porteria de la cantina de la segona part, que és la nostra,
2: es fiquen al racó, reviu. Se fiquen al racó allí de sí, la cantina, allí el córner.
0: La penya gintònica està allí, sí. Benito Jimeno, Pedro Metge, tots ells, sí, sí, al costat de la cabina de la ràdio.
2: Sí, sí. Exacte. Fernando, l'objectiu de la temporada era tornar a la Lliga Elite. No ha pogut ser així, però potser veient com ha anat el primer tram de temporada i com s'ha acabat, no ha pogut assolir aquest objectiu, però tampoc se pot fer, crec jo, una valoració dolenta, no?
0: No, perquè, com t'he dit, és complicat, molt complicat. Les categories, des que la federació va fer lo de 16 equips, se complica molt la cosa, sí que veus algun equip que pot estar... nosaltres, per anar més lluny, l'any passat, quan estem a la Lliga Elit, vam baixar, però vam baixar a l'última jornada, sí, i mos podíem salvar. I no nosaltres, hi havia un munt d'equips implicats, lo Sant Mauro...
2: Sí, hi ha falta de 5 o 6 jornades l'any passat, encara teniu opcions de poder jugar la promoció, exacte.
0: Però és complicat. Les temporades és molt important lo fer un vestidor, que l'entrenador sigui un bon gestor, psicològicament que porti sigui un bon gestor de vestidor. És molt important los jugadors fer una pinya, fer una família. I que la temporada va molt millor quan, sobretot, no quan va bé, sinó quan hi ha problemes, els que tenen que tirar del carro i els tens allí, aquells que són, entre cometes, veteranos, però que no ho són. Perquè avui en dia, Chimeno està marcant gols encara, i ja està,
2: sí,
0: està en un cos de 30 anys.
2: Sí, sí.
0: Vull dir que ara els jugadors abans...
1: Sembla Cristiano Ronaldo,
0: Sí, sí, vull dir, en 30 anys, abans un jugador anava jugant els veteranos, sí, ja. Jo vaig estar amb un d'agent Aníbal i els veteranos, però... ara un jugador amb 30 anys és a l'edat bona, és quan estan a la millor edat. Llavors tindré esta gent que ja tenen experiència, i nosaltres la tenim, la sort és que la tenim, estos que han jugat a tercera, a segona, i que poden ensenyar a estos xavals que volen l'oportunitat, és després que la puguin enganxar.
1: Jo torno a treure en Teixidor, perquè després de complir la cinquena etapa l'equip ha decidit fer el pas al costat, I amb ells s'han viscut moments de daurats. Ha sigut la millor època de la rapitenca. Creus que arribarà algun dia algun altre entrenador que pugui motivar tant i que pugui aconseguir tant?
0: És difícil aconseguir l'edició, perquè a més les victòries que va aconseguir, sí que van haver derrotes, Teixeira jugava millor contra els equips de dalt que contra els de baix. La prova d'això és que van vindre el Barça de Guardiola en Busquets, Hoyer, Pedrito, Jeffren, i els van guanyar 2-0, en dos gols de Carlos Gilabert. Va vindre l'Espanyol de Clotet, l'Espanyol B, que portava 17 partits sense perdre, i li van guanyar 2-0. Vull dir, a veure... A part, la Devesa fa molta temor a tots els equips quan venen aquí. Els ho fa temor o no? Respecte, molt de respecte. Els ho costa molt baixar, i els ho fa allò, ostres... Hi ha un documental del Barça de Guardiola, que si el recupereu ho podeu veure, i a tots els jugadors pregunten quin va ser el camp que menys li va agradar o que menys... I Marc Rosas, el que estava a Mèdic, diu... Uh-huh. Home, diu a la Devesa, diu, mos van pegar i senyalava hasta el coll. O sigui, la bota marcada al coll tenia. Els equips de Teixidor van molt. Tenen molta intensitat. I això, per a totes les categories, i més ara, si no hi ha intensitat, tens mig partit perdut. L'altre dia contra el Vilafranca a casa, que van perdre 0-3, Martí i jo parlàvem a la ràdio, coneixia Martí García, que sí, tota la vida està de mi. I mos preguntàvem, a qui t'has quedat d'estos xiquets que han vingut del Vilafranca? A no ningú. Vull dir, no hi havia cap que digués, ostres, quina qualitat, però tots corrien. Tots corrien i tots ficaven intensitat. A partir d'aquí, saps que esta categoria és això. Esta categoria és córrer, anar-hi, i si aquí li afegixes una miqueta de qualitat, com la que té Canario, com la que tenen els jugadors que tenim ara allí a la Ràpita, però bueno, això és el que et dona, com el dissabte passat, com vam jugar a Sant Cugat, un partidàs, però un equip que es jugava a la promoció. I així va ser.
2: Pues bueno, després de fer un balanç una mica del que ha sigut la temporada de Teixidor, que ja no seguirà la temporada vinent, és moment de pensar en el futur, i suposo que ja se treballa, no?, en una confecció del nou projecte de la Unió Esportiva Rapitenca de cara a la temporada vinent. Ens podeu avançar, més o menys, l'estat d'esta nova plantilla, si s'ha començat a treballar? Quins canvis hi haurà? Quines baixes?
0: A veure, jo et puc dir que el director esportiu és Enric Garriga, no, Xucu Ernesto, uh-huh. per a nosaltres, per a Tomàs i per a mi, perquè és el poble, vull dir, som del mateix poble, ja tots el coneixem bé, això ja pels Richie, és... però és un xaval que ha sigut seguidor de la Rapitenca sempre, que ha vingut a tots els camps en tant a jugar, venia en la parella, i que se m'han pres moltes ganes. Sí que li estic també ajudant-lo una mica en tot el que és conformar-la, el que és la confeccionar, millor dit, la plantilla, I, però bueno, ell és qui està al capdavant. Jo estic una miqueta a la sombra d'ell, però te puc dir que ho té fàcil, molt fàcil. Vull dir que no és que tingui que fer grans coses. O sigui, saps que hi ha 6-7 jugadors que es tenen que quedar, sí o sí. Vull dir, saps que tens un golejador que vol estar a la Ràpita i que te demostra que en esta categoria te pot marcar hasta 20 o 30 gols. O sigui, perquè si en 16 partits n'ha fet 15, si en té més, vull dir, ara està... i ell té ganes d'estar a la Ràpita, però bueno, no hi ha res tancat, no hi ha res firmat, hi ha molt de parlat, en més de 35 jugadors, i a partir d'aquí...
2: Este últim delanter que has dit, pot ser un nou fitxatge que voleu incorporar?
0: Pot ser.
2: Crec que ja sabem tots de qui
0: sí, bueno, no,
2: de
0: no,
2: qui parlem.
0: Sí, vull dir, a veure, és un dels jugadors que més ha destacat en esta recta final de campionat, vull dir, volia vindre a la Ràpita i no van creure així el que era la direcció esportiva en aquell moment i va anar al Tortosa, i a partir d'aquí ha demostrat que si hagués estat a la Ràpita, possiblement,
2: I sent un dels màxims golejadors de la categoria, sí, en un equip que malauradament ha hagut de baixar de categoria.
0: Doncs ara imagina't si hagués vingut a la Ràpita, que no se sap mai, però en t'haguessin pogut quedar, vull dir... Jo no sé, això és un...
2: A lo millor, bueno, ara que se veu una vegada acabada la temporada, però a lo millor hagués sigut el suplent perfecte de Osorio.
0: És que Osorio no hagués tingut que marxar mai. No és que el suplent d'Osorio, és que Osorio no hagués tingut que marxar mai de la Rapitenca. Osorio és un delantercentro de tercera divisió. Ha pujat en lo Martinenc a tercera ara, de la Lligarita a tercera. I Osorio és un senyor davanter, com els que han tingut sempre a la Ràpita. S'han tingut molt bons davanters. Han sortit d'uns millor que altres, com este que va vindre últim, Chico Díaz, que... el que ha valgut, o sigui, ho val multiplicat per 7, perquè va ser qui ens va salvar la categoria, provocant un penal i marcant un gol al camp del Cubelles. Per tant, ha pagat tot el que li puguen donar.
3: I en aquestes categories com se fa això? Perquè clar, el futbol professional és molt fàcil, tenen ojeadores, gent, però clar,
0: A veure, tu saps, a veure...
3: Mirant molts de partits,
0: sí,
3: suposo.
0: Però són molts d'anys a lo que és... jo et parlo per part meva, eh? Són molts d'anys al món del futbol. Nosaltres tenim la sort que anàvem a veure tots els partits. Lo mateix entrenador de l'Europa, David Jiménez, és un jugador que vam tocar en la seva època. Pues fem com sempre, anem a veure el partit, vam guanyar Premià 0-1, quan s'ha acabat el partit, ostres, l'extrema aquell, que era Dai,
3: sí, i tal, tal,
0: la Dai, tal qual, tu què, no? De què treballes? De peluquer? Home, peluquer no hi ha problema, la rapita. Vull dir, llavors, pues, donem faena, donem tal, tal, això te parlo de fa anys. Ara, no, ara no. Ara ho pots fer això en algun puntual, abans podies donar faena, estar en les grues hi havia un ventall de possibilitats de poder treballar, ara és més complicat, vull dir, ara han d'aixafar de peus a terra, estem a la primera catalana, que això és una segona catalana de fa 4, 5 o 6 anys, vull dir que tot ha canviat, el futbol, i per tant has de mirar, tindre estos jugadors, esta columna vertebral, com se feia en anys a la ràpida, i a tots els equips tenies una columna vertebral en jugadors diferencials, i després han de ser gent jove i que corri, per tant, aquí a les Terres de l'Ebre n'hi ha a l'Ullecona, n'hi ha al Camarles, n'hi ha a l'Aldea, n'hi ha a un munt d'equips, vull dir, per tant, doncs han de reforçar en aquesta gent que tingui il·lusió, gent jove que corrigui i que faci que corre els més aposentats.
3: I què volies dir, això? Que també el finançament, lo d'això, ha minvat com respecte
0: a les Terres de l'Ebre, no. A les Terres de l'Ebre és possiblement el lloc que més diners se paga. I a ser una catalana i a primera
3: i
0: catalana...
3: I patrocinis i tot, també bé.
0: Sí, nosaltres els patrocinis tenim sort, vull dir, tenim la sort, esta setmana mateix vam tancar un patrocini molt important, també, tenim a Creues del Delta i la IFE, que s'ha incorporat ara també, i a banda tenim a Fertilitzants Gombau, Economistes Associats, és a dir, tot tant són empreses del territori que nosaltres els donem visibilitat a lo que és tota Catalunya, vull dir, per lo tant estem molt contents en això i no patirem, vull dir, és així, vull dir, s'ha de fer així, Richie, o sigui, has de buscar el que tens i sobretot en el que t'he dit ara, o sigui, buscar gent ara del territori, el millor que pugui haver o que pensem nosaltres que és el millor del territori per a fer un equip jove i que corrigui.
3: I competitiu.
0: Sí. Competitiu, sobretot.
1: Competitiu i de cara a la pròxima temporada, que sigui el que li pega l'empenteta a la Rapitenca per a poder pujar, perquè no hi haurà d'altre objectiu que pujar la temporada que ve i bueno, 16 equips dins de la Lliga, això no és gens fàcil.
0: No, com... no és fàcil, o sigui, a veure, no jo t'enganyaré si et dic, home, l'objectiu no és pujar, l'objectiu és aguantar la categoria el més pront possible, però això és molt complicat, el més pront possible. Fins a l'últim quart de Lliga no ho sabrem. Perds 3 partits i te'n vas baix. Mm-hmm. Però en guanyes 3 i te fiques a dalt de tot. És molt més fàcil la Lliga Elite, que és la que tindríem que estar, i la que penso que la Rapitenca hauria d'estar, la Lliga Elite. La Lliga Elite, 4 promocionen, 2 pugen directes. I allí sí que és més fàcil. Però en esta, a la que estem ara, és perillosa esta Lliga. I més si l'any que ve te baixa el Vilafranca, te baixa el Sant Feliuenc, tindràs l'opció a Cooperativa, que allò és un camp de pega i rasga, vull dir que és complicat aquell camp, i puja el Vilaseca, vull dir que això és bo per a nosaltres, ojalà pugés la Sénia o el Camarles en les seves promocions, són equips que, com més n'hi haguen del territori, podien ser fins a 6 i tot de que és Tarragona, perquè jo no considero Tarragona territori nostre, nosaltres som les Terres de l'Ebre i hasta l'Escó i estem nosaltres. I a partir d'aquí, si pot pujar la Sénia o el Camarles, a veure, un dels dos que pogués pujar. Però se mos fa complicat, i la categoria, si tu em dius pujar, claro que sí, el que volem és pujar a la Lliga Elite. Després, quan comencem a veure la pretemporada i veiéssim com van els equips, quins equips hi han i això, te ho diré, però vaja, la intenció és estar el més amunt possible, ja veurem.
2: I els García, com a vells roqueros que sou, continuareu fent les retransmissions dels partits, no és així?
0: Martí té encara mare. Si tu el veiessis com corre cada dia, és un pare, no ell? És un pare, En quasi 80 anys, dos té, que trobo, Quasi 80 anys, corre 20 quilòmetres cada dia, aquell home. Ell no. Ell només ve allí de la carnisseria a la ràdio, a la cabina, Però bueno, sí, en principi estirem... vam fer-ne, ara en portem 1025. Esta temporada ja. I ara arrencarem, si Déu vol, en el 1026 i esperem pues, estar... Sí que mos han llimat una miqueta de partits d'haver llevat tants de partits cada temporada, perquè en fem 34, 38 cada temporada. Era la Lliga així.
1: I ara... Ja són només 30, no?
0: Sí, 30. O sigui, falten estos 4. Això la federació ho hauria d'arreglar. Tenia que ser de 34.
1: Més de 1.000 retransmissions. Ara dies 1.020 i pico. 1.025. Això dona per a moltes experiències, no?
0: Ostres.
1: Explica'm unes quantes de les que t'haguin passat, que dius, aquestes sí que no les oblidarem mai.
0: Home, de bones i boniques, el guanyar el camp al Ministadi, hi havia 500 persones de la Ràpita a la grada, i allò va ser un partit en Edu Aguilar marcant 2 gols i un Gilabert, i guanyar el Barça de Chechu Rojo, era el Barça C, el que van guanyar nosaltres, però va ser Guardiola que va guanyar 3-1 quan van anar al camp d'ells. Allò va ser molt bonic. Jo no oblidaré ni el camp del Barça ni el camp del Girona. Ens van guanyar 1-0 i ens van robar el partit, i allí érem 150 persones al camp del Girona, llavors, imagina't ara, això ho parlàvem. Pues bueno, també sempre fica el Sant Andreu, l'Europa, tots els equips Sabadell, o sigui, equips que, ostres, te fumes al Badalona, que tiquen unes cabines i tindré fer el partit d'altres, i al costat està Piqué, a l'altra cabina al costat, estava Piqué, i tot això, és el camp de l'Hospitalet.
2: Okay, o sigui, són paraules majors.
0: Sí, el camp de l'Hospitalet.
2: Són equips que sí, estan...
1: El que passa que les cabines de transmissió a l'Hospitalet estan una miqueta deixades, eh? Que
0: estan dalt de tot.
1: Estan en elevat, però des del Mundial que es va fer, jo vaig estar aquí també.
0: Sí.
1: I no estaven allò, tot el bonic que és... Per exemple, el camp de l'Europa és espectacular. És
0: espectacular. I el camp del Badalona, impressionant. Sí. El camp del Badalona, possiblement, a la tele no es veu, perquè està una mica... Se veu allò, la para, no han acabat de construir, però el que és la tribuna i el Piscolabis i el camp de l'Hospitalet, al president li vaig dir, no me'n recordo, Àngel, com li diuen, li vaig dir, mira, dic, per a nosaltres, jugant esta categoria, es toca el cel, dic, però a nosaltres anem a l'infart, que l'Hospitalet, en el que vos dona l'Ajuntament i el que teniu aquí, ostres, molts diners, eh? Vull dir, tots els anys, i continuen allí.
1: Aquestes eren les boniques, però altres...
0: Les altres,
1: com a, camp del Júpiter...
0: Han patit també, eh? No hem tingut que sortir corrents un any al camp del Marianao, sí, camp del Marianao. Tu saps que Ricard Vicente a Radio Marca fa les rondes i fa tal, i Hernán Subirats, el que és delegat ara, estava en nosaltres a la ràdio i estava a peu de camp a l'altra banda. Van fer un comentari per Radio Marca, los que estaven dalt li van dir a ell, este de d'ahir, i aquell diu, no, aquells. I van saltar al camp en busca nostra, si no sap que venien, i jo li vaig dir a Martí, estaven nosaltres, Chechu Sol de Vila, estava, que l'any següent va ser entrenador nostre. I jo a Martí li dic, mira, dic, este que primer deixava el pamito, a més ja m'ho apanyaré, que sigui el que Déu vulgui. I va vindre un home d'allà a Marianó i vam sortir pel corne. Ens va dir, veniu, mira, que veniu. I vam sortir pel corne, gràcies a aquell home. Però m'ho han passat també, eh? O fer partits a Almacelles. Vam anar i no ens van deixar entrar al camp perquè van tindre la junta directiva aquí problemes. No ens van deixar al camp i agarro jo el xòfer i li dic, vine, fer-me un favor, fica l'autocar allà dalt. Ho va ficar a la part, o sigui, al lateral del camp, dalt a una muntanyeta, i d'allí van fer el partit. Van fer el partit des de dins de l'autocar i van guanyar 1-3 aquell dia. És a dir, que n'hi ha moltes més, eh? Sobretot les més boniques, saps quines són? Que és el que li vaig dir a Teixidó. Dic, ara ja has de deixar d'entrenar i vindrem nosaltres a fer els partits per la ràdio, que muntarem l'audiència quan parlis tu. Dic, lo que has de, claro, dic, lo que hem de fer, lo que fem nosaltres és que, pues, quan anem a Vilafranca, a Sant Pere Molanta a dinar. Dic, claro, allí fem la xerradeta, allí parlem, som 4 o 5, saps? I ell, pues sí que vindré. Dic, a casa no, que no caiem a la cabina. Dic, però fora de casa, bon, anirem. Sí, sí. Pedro.
2: Fernando García. Una fita que, les 3.000 retransmissions, que reconeixerem a la festa esportiva de tots els gols que enguany, recordem també a l'audiència, viurà el 20è aniversari del que Ràdio Ràpita i Fernando García en formen part.
0: Exacte, moltes gràcies, Pedro. Gràcies per pensar en nosaltres, i vosaltres estos 20 anys, Déu-n'hi-do. Són la gent...
2: Bueno, jo en porto 2, eh? Però sí que el programa té molta història.
0: Però 18 d'experiència en estos 2 que has fet en esta gent. Exacte. Que tens aquí, eh? Vull dir que... Per tant, a veure, el que feu vosaltres és una feina impagable. Vull dir, la vostra feina de... I més sent en diumenge, però poder-nos donar aquesta informació totes les setmanes, a peu de camp, en la gent que teniu, i vosaltres des d'aquí, això és impagable. Vull dir, això, us ho dic jo, que a Barcelona pocs ho tenen. Vull dir, fan... les ràdios comercials pel matí, però per la tarda no hi ha ningú, no, que jo sàpiga. I suposo que també, pues, algú deu llore, Tomàs, ve a llegir una ràdio d'aquelles.
1: Sí, segurat.
0: Però vaja, però que nosaltres aquí les tardes de tinguessin, això és un privilegi per a nosaltres.
1: Jo, a la Ràpita et valoren esta feina?
0: Jo crec que sí. Jo crec que això ho enyoraran El dia que no les farem, això, com sempre.
1: Això sempre tinc una experiència semblant, perquè a Amposta em va passar el mateix, que després de 12 anys fer retransmissions de partits de futbol, quan ho vaig deixar de fer, molta gent me trobava pel carrer i em feia: ostres, és que ho trobem a fora. Estem fent la torrada, que ells
0: diuen.
1: La torrada, estem fent la torrada i no podem saber què és el que passa al camp de futbol. Fernando García, un plaer haver-te tingut en directe aquí als estudis d'Imagina Ràdio, aquí a Tots els Gols, i haver pogut comptar fent aquest repàs de la temporada. Esperem que l'any que ve poguéssim comptar en la teva col·laboració per a que ens comentes els partits de futbol de la Unió Esportiva Rapitenca, com has fet sempre, en aquesta alegria, en aquest bon rotllo, i desitgem que la Rapitenca puja a la Lliga Elite, que és la categoria, com a mínim
2: que es mereix.
1: Es mereix, ja està.
0: Penso que sí, però bueno, el que us he dit, agrair-vos molt que esteu aquí totes les setmanes, i sabeu que teniu el meu telèfon i la meva persona per al dia que necessitéssiu per a parlar de futbol, que és el que ens agrada. Moltes gràcies als tres.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els Gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, Tots els Gols. A Imagina Ràdio.

0: En 17 minuts seran justament les 5 de la tarda. Hora en què començaran el gruix dels partits que ens interessen esta tarda, com per exemple aquest partit entre el Camarles i el Cambrils Unió, que serà el partit estrella de la tarda, diria jo.
1: Jo trobo que sí, que serà un partit que la gent que està al camp ho disfrutarà molt, perquè és un autèntic partidàs entre dos equips que han demostrat moltíssim durant el llarg d'esta segona catalana, i segurament que serà molt vistós, i esperem que caigui de cara als interessos ebrencs.
0: Un altre partit que seguirem de prop serà el que disputaran la Fatarella i l'Horta de Sant Joan a les 5 de la tarda en aquest ascens a la tercera catalana, aquesta primera final, partit d'anada. Cal recordar que ahir vam tindre dos partits d'ascens a la segona catalana entre el Jesús i Maria i el Sant Joanenc, 0-0, no va tindre gaire sort el Jesús i Maria en aquest encontre, en aquest enfrontament.
1: No va poder endur-se un resultat favorable en el partit que tenia a casa, i tocarà jugar-se-ho tot de visitant.
0: I l'altre partit entre el Canyelles i el Tiana, que va acabar a favor del Tiana per 1-2. També tindrem dos partits de les semifinals de la Copa Terres de l'Ebre, partit d'anada, primer partit entre a les 5 de la tarda Jesús i Maria B Alcanar, i a la mateixa hora el Tivenys i la Cava B. Això és el que depararà aquesta tarda de diumenge en els partits que tenim. Interessants, interessantíssims partits.
2: Bueno, a banda, me penso que tenim un altre convidat aquí a l'estudi, que no el desvetllarem tampoc.
0: Sí, tenim entrevistes. Suposo que tindrem alguna que altra també, sí, per també telèfon.
2: Sí, també
0: comunicarem en els diferents camps. Suposo que anirem al camp del Camarles per tal de saber què depara el joc entre el Cambrils i el Camarles, que avui juga com a local i que es juga, doncs, aquest ser o no ser, el poder pujar...
2: I a
0: veure pujar...
2: si entre tots fem força també i molts d'ànims al Camarles.
0: Poder pujar a la...
1: Primera catalana. A la primera catalana, i si puja la Sènia o puja el Camarles, tindríem també, per als interessos del programa, un equip més ebrenc a la primera catalana, que de moment... Ja sabem que malauradament el Tortosa Ebre ha baixat de categoria, només tenim a l'Escó i a la Rapitenca, o sigui que estaria bé que un equip ebrenc pogués muntar en aquesta categoria.
2: O dos.
0: Sí, haurien de jugar-se entre ells, eh? Si els dos passen aquí...
1: Exacte.
0: Haurien de lluitar-se entre la Sènia i el Camarles, per tant, si només un el que podrà pujar. Si et sembla, fem un balanç. Hem parlat de Fernando de la primera catalana, i una primera catalana en la que comentaves ara mateix de que el Tortosa ha perdut la categoria, una campanya que ha estat així, a mitges, com sa, que diuen els francesos, dels equips de les Terres de l'Ebre.
1: Pues sí, el Tortosa Ebre, que bueno, ha perdut 16 partits, ha empatat 9 partits i ha guanyat 5 partits, sumant un total de 24 punts, que el fa caure a l'última plaça d'esta categoria. Un Tortosa Ebre que jo no m'atreveixo a dir que hagi jugat del tot malament, però sí que és veritat que és un joc que ha sigut poc vertical, i sobretot defensivament i ofensivament ha faltat molta contundència, i això ha fet que bueno, he anat a veure uns quants partits al camp del Tortosa Ebre.
0: El Josep Otero,
1: i faltava molta verticalitat, i pues, bueno, malauradament li ha tocat baixar de categoria. Sí que hi ha hagut alguns partits que no era mereixedor de la derrota, alguns partits també en polèmica arbitral, però tot i així s'ha quedat molt lluny d'estos 35 punts que són els que marquen, els que han marcat en este cas la permanència.
2: I a més recorda, després de la fusió, que tots calculàvem que en la fusió s'enfortiria, i no ha estat així,
1: i bueno, se va aconseguir l'ascens de segona catalana a primera catalana, si no recordo malament, fa 3 o 4 anys, i han pogut anar mantenint la categoria fins que aquest any, pues, haurà de jugar la temporada vinent un altre cop a la segona catalana, però segur que se refaran, perquè el Tortosa Ebre és un equip com la Rapitenca, que també considero que ha d'estar a categories altes.
2: Bueno, perquè ha estat
0: per entitat, per població,
2: ciutat, per gran...
1: Exacte, no per altra cosa, sinó per això.
0: Per entitat i població. Sí. Però jo enguany, us he de dir la veritat, que amb l'entrenador que tenia el Tortosa Ebre pensava de que hagués fet molt bon paper. Per a mi és un dels homes que més en sap de futbol a les Terres de l'Ebre, un Jordi, que un Jordi Fabregat, que no ha acabat de complir amb el que al principi de temporada s'esperava d'ell, que era o bé acabar a la part alta o bé pujar de categoria.
1: No sé, pues sí, no ha pogut assolir l'objectiu. Sí que és veritat que ha estat un entrenador que té i ha tingut molta trajectòria, no?, el futbol nacional, un entrenador de casa, però que no ha pogut assolir este objectiu. Però bueno, això no trau que és molt bon entrenador, com has dit tu, Tomàs, i que té molts de coneixements de futbol, tot que no ha quallat el seu projecte aquí al Tortosa Ebre.
2: I tu què dius, que has anat alguna vegada al Josep Otero? Perquè jo aquest any no he tingut oportunitat, o sí que he tingut oportunitat, però perquè sigui no he anat. Afluència de públic, n'hi ha hagut les vegades que has estat, o fluixet?
1: És que jo trobo que és el que ha dit també Fernando García, que el camp de la Ràpita té una tribuna que és molt, molt gran. Pues l'estadi municipal Josep Otero també té una tribuna que és considerablement gran. I llavors la gent estava molt esparcida, llavors...
2: Desperdigada.
1: Sí, en quant a comparació de lo gran que és la tribuna a la gent que hi havia, no vaig veure jo gent, però segurament si els fiques tots a un raconet sí que impacta la gent. Però sí que s'ha de dir que jo vaig anar a 2-3 partits al principi, però després ja vaig anar al final, quan ja pràcticament estava l'equip a la segona catalana, i sí que és veritat que l'afluència de gent va baixar considerablement.
0: Curiosament, la Unió Esportiva Rapitenca i el Futbol Club Ascó han acabat amb dos equips amb 40 punts.
1: Dos equips exactes en 40 punts, però la trajectòria durant... Bueno, el camí que han seguit els dos equips per arribar a aquesta setena i vuitena plaça ha estat molt diferent, perquè la Rapitenca va tindre un inici més dubitatiu que l'Ascó, que sí que va tindre un començament molt més bo, i ha sigut... Pues aquí podem veure els últims 4 partits que els ha portat a aquesta setena posició, perquè de 4 partits ha sumat 2 punts, i la Rapitenca de 4 partits ha sumat 7 punts. Llavors, aquest ha sigut el petit canvi que ha fet que els dos equips estiguen i hagin acabat a una posició que és còmoda, a 5 punts del descens. I, bueno, meitat tabla per als dos equips ebrencs, que la temporada que ve podran seguir a la primera catalana.
0: La Unió Esportiva Rapitenca, que començava amb molts empats, ha fet molts empats, ha empatat molts de partits.
1: 11 partits. L'equip que més partits ha empatat d'esta categoria, i segurament de tots els grups de la primera catalana.
0: Sí, perdia el debut de la temporada al camp del Camp Joliu per 2-1, però després vas començar a fer empats i a guanyar partits, i va estar 12 jornades seguides sense perdre, em sembla que van ser 8 empats i 4 victòries, però a partir d'aquí la cosa es va torcer, 2 partits consecutius perdent, un empat, tornava a perdre, llavors guanyava, empatava, guanyava, i després tenia a la jornada 22 3 jornades seguides que va perdre, i que va fer de que la gent agafés temor que podia baixar l'equip, que estava ja en llocs de descens, però després la bona ratxa de 3 partits guanyats, un empatat i un perdut en les 5 darreres jornades ha fet que la Unió Esportiva Rapitenca, doncs, bueno, mantingués, com deia fa un moment Pedro, la categoria, 5 punts per sobre del que ha estat la línia de descens. I l'Ascó ha estat l'equip que millor ho ha fet esta temporada a la primera catalana dels 3 equips ebrencs que hem tingut.
1: Exacte, l'Ascó ha sigut el que ha acabat pel gol a vedaix particular en la Rapitenca per sobre pel que fa a representació ebrenca, i guanyava el primer partit, que recordem que era un derbi, guanyava al camp del Tortosa Ebre per 1-2, després perdia, després tornava a guanyar, quarta, cinquena, sisena jornada només sumant un punt, però després els 3 partits següents contra el Sant Boià, al camp dels Sitges, i contra el Catllà, va sumar la victòria, i això va ser el que el primer tram de temporada va fer que l'Ascó pogués estar a la part alta de la classificació, lluitant inclús per poder colar-se en esta tercera posició que donava lloc a una possible promoció. Llavors, en conclusió, l'Ascó sí ha sigut l'equip que millor en representació ebrenca, que millor ha quedat, però hem de lamentar el descens del Tortosa Ebre i bueno, pues felicitar l'Ascó i la Rapitenca per la permanència i per aguantar la categoria.
0: Doncs això ha estat una miqueta el repàs que hem fet de la primera catalana. Ficarem una miqueta de música hasta hora de fer la ronda.
2: Vale.
0: Sembla bé? Avui un programa una miqueta més musical. Sembla que tenim visita. I Richie va en busca d'atendre en aquesta visita que ens arriba als estudis d'Imagina Ràdio.

0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. 103.9 FM.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
3: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
2: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
3: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria.

0: Hem sentit els pitos, els signals horaris de les 5 de la tarda. És hora d'anar en busca de la segona ronda del programa d'avui, una ronda que arriba de la mà dels nostres amics i sponsors de Vella Autotec.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Ferrando, no?
1: Amb Jesús Ferrando.
2: Ah, ara d'aquí, després la ficarem.
1: Després vindrà i marrearà. Bueno, segona... ja ha passat una horeta.
2: Sí, la primera ja la tenim passada.
1: Després també li preguntarem per què mos ha ficat a la primera federació, home.
2: Ah, però un play, suposo, no?
1: Suposo, però no fa mal dir-ho.
2: Bueno.
1: Tomàs.
2: Va.
1: Pues, la primera federació, 5 partits que es van disputar ahir, suposo que és l'última, mira, no ho he mirat, però jo crec que
2: sí, és la darrera jornada.
1: La darrera jornada.
2: Després hi haurà promocions, però de moment aquesta és la darrera jornada de competició oficial.
1: Bueno, l'altre també és oficial, és per a pujar...
2: de Lliga
1: sí,
2: oficial.
1: Sí, ja t'entenc, ja t'entenc.
2: Yes.
1: Antequera 3, Joventut Torremolinos 1.
3: Hèrcules 1, Nàstic de Tarragona 1, que cal dir que aquest resultat certifica la permanència del Nàstic de Tarragona a la primera divisió. Ai, perdó, a la primera federació.
1: Que ho ha passat malament aquest any, sí, també. Europa 3, Eivissa 2.
3: Sevilla Atlético 1, Alcorcón 1.
1: I Marbella 3, Teruel 1, no Marsella, eh? Com abans.
3: Avui diumenge a les 6 tindrem el Múrcia Eldense.
1: A partir de les 6. A semifinal de promoció d'ascens cap a tercera federació, anada, es van disputar els dos partits ahir. Rubí 1, Pobla de Mafumet 1.
3: I el Sant Mauro 0, Prat 1.
1: Fem un esgraó, anem a semifinal de promoció d'ascens cap a la Lliga Elite. A l'anada ahir, Igualada 2, Turó La Peira 1.
3: I avui diumenge, a partir de les 5, que ja s'ha degut d'iniciar, el Palamós Viladecans.
1: Ai. A promoció d'ascens a primera catalana, el grup 6è, que és el grup on estan englobats els equips de les Terres de l'Ebre, la semifinal anada. Ahir dissabte, gran resultat, Canonja 0, la Sénia 1.
3: Gol al minut 94 de partit. I avui diumenge, a partir de les 5, Camarles, Cambrils Unió. Molta sort al Camarles.
1: Com deia Rodrigo l'altre dia, la Sénia ha abonat els últims minuts dels partits.
3: A l'èpica.
1: A l'èpica, resoldre-ho tot en els últims minuts. Que havies dit lo Camarles, no, també?
3: Exacte.
1: Sí. A la promoció d'ascens a segona catalana, semifinals d'anada, com hem comentat, Jesús i Maria 0, Sant Joanenc 0.
3: I Canyelles 1, Tiana 2.
1: Esperem que el Jesús i Maria la setmana que ve guanyi a domicili.
3: Ascens a tercera catalana, final a anada. El diumenge, avui, a partir de les 5 de la tarda, la Fatarella, Horta de Sant Joan.
1: I a la segona final, avui diumenge també a partir de les 5. No, que això va ser ahir, no. Ho he de canviar, això. Ahir es va jugar al Camp Redó 3, Corbera d'Ebre 3.
3: I anem ara, per últim, a les semifinals de la Copa Terres de l'Ebre, anada, avui diumenge, a partir de les 5, que també s'han hagut d'iniciar ara mateix o fa pocs minuts, Jesús i Maria B. Alcanar.
1: I també a les 5, Tivenys l'acaba bé.
3: Pues hasta aquí la ronda de les 5 de la tarda, una ronda que ha estat patrocinada pels nostres companys i amics de Bello Autotech.
4: Únic, s'escriu amb H o sense H?
5: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. A Bello Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Radio.

0: Bueno, Tomàs, i com hem dit abans, sense desvetllar tot el misteri, o sigui, hem fet mig spoiler, tenim un altre convidat a partir de les 5, ara sí que el podem presentar ja.
1: I tant.
0: Un altre, diria, ui, inefable del futbol de les Terres de l'Ebre, perquè està a totes, no només al futbol, a les festes, a tot arreu. Jo no sé, no sé, se multiplica per mil, no sé com ho fa. És Miquel Àngel Campos, que l'hem tingut tot l'any parlant del roquetenc, sobretot, i, bueno, del roquetenc en lo femení, en lo masculí, i també d'altres coses, perquè és un malalt de futbol. Molt bona tarda, Miquel Àngel.
2: Molt bona tarda.
1: Benvingut. Una temporada positiva, complicada per les obres que us estaven realitzant al camp, però que al final han tingut un final feliç amb l'estrena del Municipal de l'Observatori. No és així?
2: Doncs sí, sens dubte la gran notícia d'aquesta temporada des del punt de vista del roquetenc va ser per fi poder estrenar el nou estadi de l'Observatori. Era una obra esperada, reivindicada, molt contents de poder que s'hagi fet una realitat. Sí que s'ha marcat la temporada perquè dels 13 partits que el roquetenc ha jugat com a local, millor dit, dels 15 partits que ha jugat com a local a la tercera catalana, 13 els ha jugat al Municipal de la Forja de Cambrador. Això clarament ha sigut un hàndicap que posen a perjudicat

0: futbol.
1: Doncs la veritat és que molta emoció. La veritat és que anàvem seguint les obres a mesura que anava avançant. Bé, mira, la tribuna està acabada. Mira, ara les grades estan col·locant els seients. Ara estan col·locant la gespa. Ves allò com anava evolucionant, però quan ja veus tot acabat i tot a punt d'estrenar, és que goig una satisfacció molt gran.
2: S'ha de dir, bueno, jo he de dir, com a jesusenc, que vaig estar al camp del Roquetes i ha quedat molt, molt xulo. Ha quedat molt, molt bonic. També impacta veure el camp del Roquetes en gespa, en esta gespa. I la veritat és que de cara a la temporada que ve, se presenta en aquell camp un derbi molt, molt, molt, molt bonic. Miquel Àngel Campos, fent una mica la valoració de lo que ha estat la temporada en esta tercera catalana tan, tan, tan competida, ha sigut, sí que és veritat, pot ser que al final no ho ha estat allí a la pomada per a poder colar-vos en estes posicions que d'ascens directe o promocions o posicions de promoció, però sí que és veritat que ho ha estat hasta el final, hasta les jornades finals, lluitant per poder aconseguir esta primera o segona posició, i ho ha estat hasta el final competint en tots els equips en esta lliga tan, tan competida que han viscut. Quina valoració fas de la temporada?
1: Molt bona. Ja dic que hem tingut el handicap afegit, que hem jugat molts de partits a Cambredó, hem jugat 13 partits a Cambredó, dels quals però no està tot dolent, perquè d'aquests partits que a Cambredó se n'han guanyat 7, 3 empats i 3 derrotes, que és un bon balanç. Jo crec que la primera volta va ser prou bona. Va haver al novembre una mica de sotrac, quan vam perdre consecutivament 3 partits al camp del... Vam perdre dos desplaçaments a Flix i a Gandesa, camps difícils, i també entremig vam perdre casa un partit així inesperat contra el Camarles B, però després a partir del desembre ens vam refer. Al gener també l'inici d'any doncs va ser positiu. Jo crec que el moment en què possiblement ens desenganxem una mica de la part alta, el coincidint amb el canvi de volta, havíem d'anar dos partits seguits fora, el camp del Pinell i el camp de l'Ampolla. Són dos partits que se van aplaçar tots dos, un per la pluja i un altre pel fort vent.
2: I el camp de quan va anar al camp del quan va anar al camp del Pinell, que també va tornar a ploure i també va ser un partit condicionat per la pluja.
1: Se va passar dos vegades, la tercera es va poder jugar. Aquests dos partits que es van recordar aquesta setmana, que van acabar en dos derrotes, en partits una mica també que potser no mereixien perdre, jo crec que aquí, parlant després amb els jugadors i entrenadors, aquí va marcar una mica el futur del Roquetes, perquè aquí ens vam desenganxar una mica. Van ser aquell partit del camp del Pinell, quan el Tenfis va recuperar, també que el camp estava en molt males condicions. Tot i això ens adelantem al marcador, és un partit que el tenim més o menys controlat. La segona part doncs va haver dues expulsions per cada banda, crec que allí ens va acabar perjudicant. Sortim una mica del partit, el Pinell va creixent, amb l'empenta del Poli doncs acaba remuntant el partit. També va haver un partit marcat per jugades polèmiques que també no ens van afavorir. Aquella derrota ens va fer una mica de mal. I també el camp de l'Ampolla, l'equip que a la llarga acabia sent campió, un partit que ens avancem al marcador 0-1. L'Ampolla empata una jugada esporàdica. La segona part teníem el partit també bastant controlat. Semblava la sensació que donava que estàvem més a prop del 1-2 que del 2-1. Semblava que inclús en ocasions clares per poder guanyar el partit, i no ho fem, inclús i al descompte l'Ampolla, una pilota aturada d'un corre molt ben executat per cert, ens marquen el gol i s'acaba posant el partit 2-1. Jo crec que aquestes dues derrotes entre setmana allí entre mig també d'aquests dos partits també perdem a casa contra el Santa Bàrbara, un partit que també fallem un penal, tenim ocasions. Aquestes tres derrotes, inclús ja parlant en jugadors i altres, aquí possiblement ens van acabar desenganxant una mica.
0: Pràcticament ens has fet una cronologia tal com ha estat la temporada dels deixebles de Mario Jabaloyes, que es van començar com un tiro però s'han anat desunflant, com estaves explicant. Com ho has vist?
1: Sí, o sigui, ja diem, la primera volta va ser prou bona, allò ens va adaptar bé a jugar a Cambredó i... Ja dic, la segona volta va començar en aquestes tres derrotes seguides. Ens vam tornar a enganxar una mica, perquè amb tres victòries seguides vam guanyar el camp del Ginestar i vam guanyar dos partits seguides a casa contra Olimpí de Mora i contra l'Amella. Allí semblava que ens tornem a enganxar, però un partit que ens va acabar potser de matar va ser el partit a casa contra el Flix, un partit que perdem 0-4, un contundent, un partit en què tampoc és el típic dia que no surt res bé, perquè el Flix t'arriba quatre vegades i fa quatre gols, nosaltres vam tindre... No havia manera de marcar un gol. Aquell partit ens va acabar de desenganxar una mica. Al final sí que ho hem intentat, allò fins al final, mentre havia esperança, però ja era un xiu de temps d'arribar-hi. Ara, val a dir que la tercera catalana ha sigut divertidíssima.
0: Sí, ha estat increïble.
1: Ha sigut molt bonica, molt competida. Han hagut molts de líders, canvis de líders constants. Qualsevol equip podia guanyar qualsevol camp. Allò, no havia cap partit fàcil, jugaves contra el CUE i te complicava la vida.
0: Incerta fins al darrer dia?
1: Que sí, el darrer dia no sabien qui era el campió, qui promocionava, qui baixava, com era de vore, que s'ha decidit a tot l'últim partit. Molt, molt, molt bonica aquesta categoria. Era

0: a una lliga que al seu Equador pareixia que ningú equip se volgués posar líder, perquè jo me'n recordo allí al camp del Pinell que vosaltres teníeu l'oportunitat de posar-vos líders i no vau poder guanyar el partit. La setmana vinent l'Ampolla també tenia, o el Santa Bàrbara també tenia l'oportunitat de posar-se líder i tampoc van, i era una baralla constant entre tots aquests equips que al final aquesta lliga s'ha acabat decidint per detalls, perquè no hi havia altra forma de trobar un desenllaç, no, Miquel? Perquè ha sigut una lliga molt, molt renyida.
1: Jo ho comentat, dic, en el moment que un equip sigui capaç de guanyar 3 o 4 partits seguits, s'escaparà i s'emportarà la lliga. I així va ser, l'Ampolla ha sigut l'únic equip que ha sigut capaç, en una segona volta molt regular, d'encadenar 3 o 4 victòries seguides, i això l'ha fet que s'acabés escapant, hagués un avantatge ja prou important per acabar decidint la lliga, perquè no havia manera de... És que va haver un moment que ningú guanyava 2 partits seguits. Era el que diem, era tothom quan tenia opció, tothom acabava fallant. Hasta que per fi l'Ampolla doncs va agarrar aquesta ratxa i s'ho ha acabat emportant. Inclús l'última jornada, en la segona plaça, que també se la jugaven diversos equips, finalment el Juli Maria se l'ha acabat emportant, aquesta segona plaça, que ara està disponent a promoció, per això li deixem molta sort al Juli Maria en la tornada d'aquesta eliminatòria contra el Sant Joan, a veure si pot ascendir també, i de rebot també salvaria el Godall, també, que també és important. I bé, ja diem, però sí, és una categoria divertidíssima, amb partits espectaculars. Recordo aquell partit memorable contra el Móra la Nova, que va empatar 6-6, un partit superofensiu, en què cap equip allò anava precaucions defensives, cap ni una, tothom a l'atac, allò, o que semblava un partit de futbol sala o d'hoquei patins, o un gol aquí, un equip, l'Olímpic, el Móra la Nova es va ficar 1-3, vam remuntar, ens van ficar 5-3 guanyant, ens va tornar a empatar 5-5, i el descompte va ser una bogeria, perquè al minut 90 marquem el 6-5, al 92 mos empata el Móra la Nova, i al 94 té un xut que rebota en un defensor del Rodríguez, toca el pal i va fora. O sigui, que inclús a l'últim instant hagués pogut ser el 6-7. Va ser un partit de bojos.
2: Sí, aquí el van viure en molta emoció.
3: I atenció, perquè...
2: Sembla que tenim gol.
3: Gol important, sí. No sé, no faré com Jesús. Gol, gol, gol, gol.
2: Doncs faré jo. Marca! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: De la Fatarella.
2: De la Fatarella!
3: Sí. Bueno, no sé si dir sorpresa, perquè, bueno, a veure, és una promoció en la qual els dos equips s'han guanyat el lloc on estan i, per tant, tots tenen opció, però, bueno, l'Horta, que no havia cedit
0: pràcticament res,
3: en tota la temporada, i a veure, que no s'acaba el partit, acaba de començar, però, de moment, s'adelanta la Fatarella.
0: Al minut 13 de partit.
2: Estem amb Miquel Àngel Campos i ara toca parlar de Mario Javaloyes, l'entrenador de l'equip que ha afrontat la seva tercera i última al capdavant del primer equip del Roquetenc. No és així?
1: No, en principi tinc la confirmació de que tot el cos tècnic està renovat. O sigui, el cos tècnic, tant Mario Javaloyes com Juanfe Fernández com Didac Cid, el cos tècnic està ja oficialment renovat.
2: Per tant, si és així, ja d'aquí poquet dies començareu a anunciar, o saps, començarà a anunciar la renovació de jugadors?
1: Sí, encara que segurament que hi haurà pocs canvis, perquè si una cosa funciona, millor...
2: Correcte,
1: com les coses se toquen, millor. La intenció és que això continuï pràcticament tot el mateix bloc de jugadors, perquè un cop tens lligat el cos tècnic, perquè la veritat és que Mario sí que havia insinuat que possiblement, però claro, també té la il·lusió de poder fer una temporada sencera en el Camp Nou, també. Aquest any s'ha quedat una mica les ganes de no poder... Perquè, clar, la intenció era... Quan va començar la temporada, teníem l'esperança i la il·lusió de que potser cap al febrer ja estigués acabat i podíem jugar bona part de la segona volta, però, clar, les obres sempre han imprevistos, s'han anat a atendre, perquè, de fet, el Roquetenc fins i tot va canviar l'ordre d'algun partit, en l'esperança i la il·lusió de que el podíem jugar més partits a casa, a Roquetes, però no va ser així.
2: Què li aporta Mario Javaloyes al Roquetenc?
1: Doncs jo crec que, sobretot, que la manera d'entrenar, els jugadors estan molt contents i entrenen molt a gust. I es veu un gran ambient al vestuari, els jugadors estan molt, molt contents, es veu que volen a Mario d'entrenador i la veritat és que crea un bon ambient i, ja dic, se treballa molt a gust.
0: I jo crec que un punt a destacar és que la majoria dels jugadors són de casa i això, la veritat és que... de fora és molt bonic veure que un projecte pren continuïtat, perquè ja serà el tercer, o bueno, si renova Mario, el quart any, no? Ah, que estigui a la banqueta, i és un projecte que té continuïtat, i normalment estos projectes a futur en una plantilla, en un bloc que també se pot mantenir, pues acaba sortint bé.
1: Sí, la veritat és que la majoria de jugadors són de Roquetes, tots són fora del futbol base del Roquetenc, i també pues, entén els colors, i això també, pues, també hi fa molt. I, efectivament, també aquest plus extra que dona ser de Roquetes i sentir els colors també aporta. Jo crec que la temporada que ve la intenció, anem a veure, cada partit és una història, no serà fàcil com hem vist aquest any, però la intenció és que aquest nou estadi l'Observatori un fortí i que d'allí voliguen molt pocs punts. Allí sobretot s'han d'amarrar el màxim punts possibles. Perquè si és clar, si es fa una bona temporada com a local ja tens molt de guanyat ja.
0: Exacte.
3: I jo tinc una pregunta xorra, Miquel Àngel. Sí. Jo sóc lo de les preguntes xorres, sí, del programa.
1: A veure.
3: Si no m'equivoco, la gespa és artificial.
1: Sí.
3: Tu saps que anys ja, que tenim una mica d'edat, se parlava de que, bueno, hi havia la llegenda urbana de que les gespes artificials, bueno, que te cremaves quan lliscaves i d'això, han millorat i ja no és així, o sí que té certs hàndicaps?
1: Ah, vale, ha millorat moltíssim, perquè tot evoluciona i no, bueno, les gespes artificials que havia fa 20 anys no tenen res que veure amb les d'avui en dia.
4: Ara no tenen caucho, no?
1: No tenen caucho, perquè a més la normativa de la Unió Europea obliga que a partir de l'any 2030 el caucho s'ha d'eliminar, per tant, els camps que estan fent a partir d'ara ja s'han de fer tot sense caucho. I aquest ja s'ha fet tot sense caucho, tot 100% ecològic. I sí que sé que, bueno, els jugadors que han entrenat i han jugat tots parlen meravelles, que molt bé. Inclús els equips de futbol base que també estan jugant i algun partit del tram final l'estan jugant ja al Camp Nou, inclús el femení va jugar el partit contra la Cava, tothom parla meravelles de com borra de la pilota, com bota, els comentaris són molt positius.
2: Ha acabat la lliga, però ja s'has començat a pensar, quan s'acaba una lliga s'has començat a pensar de cara al curs següent. Es presentarà una lliga exigent amb el retorn de la Cava, del Jesús Catalònia, en aquest proper curs, i fet que també farà recuperar el derbi de la Màxima.
1: Sí, tant,
2: com veus la propera temporada? Bueno, com s'ha divisat l'horitzó per l'any que ve?
1: Apassionant, la veritat, una temporada xula. Esperant ja que surti el calendari allà que fa finals de juliol per veure quan toca el derbi contra el Catalònia, i bueno, en general el calendari, perquè tots els partits ja diem, hi haurà rivals de molta entitat, i que els històrics de les Terres de l'Ebre, com el Club Deportiu La Cava, a part del Catalònia que hem nombrat, les equips que estan xancat a portes, tipus com Santa Bàrbara, Flix, ho voldran tornar a intentar, el Gandesa, que també és un històric, també segurament que estarà dalt, sempre algun equip revelació que no té les pes, que també s'acaba colant, o sigui que sempre jo crec que serà una lliga molt bonica i molt competida.
2: Tan competida com enguany?
1: I llavors, Josep Maria, si malauradament no acabes pujant, doncs també seria un altre que també s'afegiria a la lluita, també.
2: Per tant, serà tan emocionant com enguany.
1: Jo crec que sí, perquè a més els equips de baix també apeten fort i també no hi ha cap partit, aquest any no hi havia cap partit fàcil. Equips tipus camps complicats, tipus Ginestà, Mas d'en Verge, allí és molt difícil sumar punts en aquests camps, eh? És molt públic, apreta molt, són camps que a mi no estan en tan bones condicions com altres, i allí també és molt difícil. Allí és on a vegades sí que se guanyen les lligues en aquests camps.
3: Bueno, i el dia que vagis al derbi tindràs al camp del Catalònia, tindràs a Jesús allí d'espíquer, en l'altaveu, ja veuràs.
1: No, ja ho vam veure la temporada anterior. No, que li dona una molt d'ambient, sí, sí. No, que la veritat és que s'ha agraït, això. Dona caliu als camps de futbol i és bonic, això. I tant que sí.
0: Capítol a banda, mereixen les protagonistes de la gala de final de temporada de tots els gols que realitzarem el proper 19 de juny les noies del femení, que han arrasat esta temporada i han tornat a aconseguir el títol de Lliga de Futbol 7 i tenen l'opció de tornar a guanyar la Copa Primavera en defensa en el títol que van certificar la temporada passada, no?
1: Doncs sí, la Lliga la van guanyar en molta claritat, en molta superioritat. A més, s'havien marcat l'objectiu de fer el ple de victòries. L'any passat van deixar de guanyar un partit, aquest any volien fer el ple de victòries i ho han aconseguit. I a la Copa, doncs, també l'accident a la final. Van perdre un partit al Camp de la Cava, un partit en què van afrontar moltíssimes baixes, van acabar perdent 5-1, i aquell dia es van ficant de cella i cella, van dir, aquest partit la tornada l'hem de remuntar, l'hem de capgirar. A més, ho van fer coincidir. Va ser el primer partit oficial que es va jugar al nou estadi, el dia de la inauguració, la tarda va acabar amb aquest que tenc la Cava femení, que estava en joc el pas a la final, i van remuntar, van guanyar 5-1, allò ho van deixar tot, van dir volem remuntar i volem tornar a fer el doblet, i màxim respecte per a Cambredó i Aldover, que han de jugar aquesta final en un 3-1, però màxim respecte, però a veure, ningú s'ho escapa, que el Roque Tengues és el gran favorit per a tornar a guanyar el títol.
2: Clar, amb jugadores amb experiència a la primera divisió, com la Pichichi, Àngels Benaiges, sí, Joana, sí. Lorena, Alba Vilàs, també, Maite Martí, en elles tot és més fàcil.
1: També, clar, tot és més fàcil, i tant que sí. Perquè tenen jugant de memòria, tenen molta qualitat, molta experiència, i clar...
0: Una aposta decidida pel futbol femení, sí. La que està fent el Roquetes, que suposo que se reforçarà en este nou camp de l'Observatori, no?
1: I tant que sí, perquè a més ara mateix teníem tres equips 100% femenins, aquest amateur, un juvenil de futbol 11 i un infantil també 100% femení, i la intenció de temporada que ve, si inclús això si pot créixer, si pot haver també algun cadet 100% femení, algun infantil, que poden haver quatre equips federats 100% femenins, doncs seria molt bé. També, no sé si han parat, que també una novetat que tindrà també el Roque Tengues en general la temporada que ve, és que aquest any havíem tancat totes les lligues, teníem des de juvenil, en masculí sempre des de juvenil fins a prebenjamí, i l'any que ve, per tancar el cicle, tindrem una amateur a quarta catalana. Perquè, sí, això també... encara no és oficial 100%, però hi ha un 90% de possibilitats de que l'any que ve hi haurà un Roque Tengues a quarta catalana, perquè amb els jugadors que acaben de juvenil i algun que s'incorporarà, va poder formar, perquè, claro, aquest any han tingut dos juvenils. Alguns acaben ja de l'etapa de juvenil, la temporada segona acaben molts més, però ja intentar crear ja algun jugador que també vol jugar, que estava en altres equips, vol... que està escrit a vindre, doncs l'any que ve, amb tota suerte, hi haurà un amateur a quarta catalana.
2: Estàs fent un repàs així minimalista, sí. De les categories inferiors. Anem a fer un balanç dels, sí. Diferents equips del futbol base.
1: Sí.
2: Com ha anat aquesta temporada per als equips del futbol base del Club Deportiu Roquetenc?
1: Prou bé, o sigui, de juvenil, la gran novetat que no havia passat mai en la història del club és que tenia dos juvenils. Uh-huh. Això sí, la majoria són de primer i segon any, però han competit prou bé. Un dels dos ha quedat cinquè a la Lliga regular, per tant bona temporada. El cadet també s'ha mantingut sempre a la part alta, i l'infantil, doncs, bé, l'any anterior havia baixat a segona, tenia el repte de recuperar la categoria, ho ha fet amb molta solvència, ha guanyat amb molta facilitat la seva lliga de segona divisió, i l'any que ve doncs, torna a tindre l'infantil a primera, que és on li toca. I de Alevins, doncs, també se n'han pogut fer tres Alevins, un d'ells també sempre ha estat competint a les primeres posicions. A part, doncs, per a completar un altre equip que pren del Consell Esportiu, ha hagut també un benjamí i un prebenjamí. I a part, també un benjamí federat que ha jugat la Lliga que pren de la Federació Catalana de Futbol.
2: Déu-n'hi-do, això teniu una cantera que té molt bona salut,
1: sí,
2: no?
1: Sí, la veritat és que, home, el dia de la presentació, el dia de la innovació del camp, que es va fer la presentació de dos equips, feia goig, allò, tants jugadors allí, la veritat és que feia goig. I la perspectiva és que, clar, l'estadi nou, això també és un reclam, cada molts de xiquets també volen jugar, i sobretot xiquetes, moltes xiquetes que volen jugar a futbol, i l'any que ve segurament que m'ho segirà feina, perquè per quadrar entrenaments i horaris, tot i tindré dos camps, però per quadrar tot serà una mica complicat, i tot, després quadrar partits el cap de setmana i tot.
0: Tot i esta feina que suposarà, el futur del Roque Tengues és molt il·lusionant, no?
1: Molt, molt il·lusionant, la veritat és que sí, la veritat és que sí. Perquè hi ha molta base i sí, la veritat és que molt il·lusionant.
2: Miguel Ángel Campos, un plaer haver compartit aquests minuts amb tu. Sempre que t'hem requerit, ens has atès molt amablement. Sí. Encarem ara la recta final d'aquesta entrevista. Tens els nostres micros a la teva disposició per adreçar, si vols, agrair alguna cosa a qui cregues oportú, o per, si mos vols deixar alguna cosa, ara és el moment de dir-ho.
1: Doncs bé, per a mi porto molts anys col·laborant amb tots els gols, és un plaer poder col·laborar. La veritat és que reconèixer la feina que feu, perquè la veritat és que cada diumenge per la tarda doncs, és un goig poder tindre un programa de ràdio que estàs connectat i seguir la informació dels que ens agrada el futbol, del que tens de veure, poder seguir minut a minut l'actualitat. La veritat és que això és un goig i un privilegi que aquí al territori poguéssim tindre aquest programa. La veritat és que molt contents i molt agraïts. I com diem, un plaer poder col·laborar en aquest programa. I bé, del punt de vista del Roquetenc, doncs, que com diem, una gran temporada, una temporada il·lusionant, i que l'any que ve tots a l'estadi nou, doncs, esperem poder explicar molts d'èxits, tant del primer equip com del femení com del futbol base. Així i vos, endavant.
2: Així vos ho desitgem. Miquel Àngel Campos, tu formes part de la família de Tots els Gols, i com no, estàs convidat a la festa que farem divendres, dia 19 de juny, i la viurem en aquesta gala que serà molt especial, la gala del 20è aniversari de Tots els Gols. Moltes gràcies per la teva complicitat, per haver vingut, per les teves paraules i per sempre atendre'ns de la manera que ho fas.
1: Molt bé, un plaer.
4: Escolta tota la jornada esportiva Tots els Gols amb Jesús Ferrando.
3: I ens despedirem com Déu mana, per tant, uns minutets de musiqueta i ara tornem de seguida, no, Tomàs?
2: Sí, sí, escoltarem els Búhos i despedim a Miquel Àngel i tornem d'aquí un moment.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
2: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
1: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
2: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.

0: a Imagina Ràdio.
1: I si vos sembla, equip, anem a un dels partits que tenim avui emmarcats, perquè és un partit que importantíssim per al Camarles, que s'enfronta al Cambrils Unió per a la promoció a la primera catalana, i a veure com va la cosa. Com va la cosa, Josep?
2: Bueno, de moment el partit està molt de mig campisme. A veure, l'ocasió no se n'ha fet cap, ni per un ni per l'altre, però està jugant a bon ritme i bueno, el Cambrils un equipat. Crec que avui, pues, això no sé com s'acabarà, però si podem treure el vore, pues, costarà.
1: Què vols dir, que de moment migcampisme?
2: Com?
1: Migcampisme, de moment.
2: Sí, però a veure, el Cambrils també no pressiona, espera una mica tres quarts. Nosaltres també, pues, quan la perdem, també, pues, intentem esperar-los, tampoc no els pressionem, i vull dir, bueno, un partit molt tàctic, però molt de ritme, i com t'he dit, pues, bueno, el Cambrils, pues, bueno, el camp de dia, vull dir, són els equips que arribem dalt, pues, tots tenen bon equip, i bueno, això de moment, pues, està bastant igualat.
1: Vols dir que hi ha certa por, no? Els dos equips van en una mica de prudència.
2: Home, sí, prudència, perquè ja et dic, ara hi ha un corn a favor del Cambrils té, bueno, el Domínguez, a l'altre central, bueno, són gent que tenen molta talla, van bé per dalt, bueno, de moment s'ha tirat, lo corn, saps del Camarles, tallen la pilota al mig de camp, lo Cambrils també, ha replegat molt ràpid, i bueno, i et dic, el partit de moment molt igualat, estem ja al minut 30 i a veure vindre.
3: Tenim les alineacions?
2: Sí.
3: No, es pots repassar?
2: Sí, mira, el Camarli juga a Josué, Pata, Víctor, Marc, Jack, Pau, Pedro, Humbert, Guillem, Enric i Biel. A la banqueta, Artur, Sergi, Aleix, Quim, Abelló, Amin, Roger i Sofian. I pel Cambrils juguen Adrià, Folk, Cote, Estivill, Iñaki, Uri, Pol, Álvaro, Eric Barragán i Antonio Domínguez. En la banqueta està Carlos, Teo, Avante, Richard, Josico, Hugo, Peque i Jaume. Mira, espera, que ara hi ha un contraatac del Camarles. Entra, mare meva. Entrava Tatsol, escorat de la punta de l'àrea, Tatsol de cara a porta, entra amb mala sort, Pau Cardona, que xafa la pilota, i Pau, i bueno, quan la recupera ja havia perdut tot l'avantatge que tenia. Quan entrava, que era un contra un en lo porter.
1: Se sent molt d'ambient, Josep.
2: Sí, la grada està plena, la grada està plena, igual a lo que és la grada, la tribuna, perquè esta setmana vam col·locar ja lo techo de tribuna, que l'havíem arrencat entre el vent i tot.
1: Sí, m'ha recordat.
2: Bueno, fa goig, perquè ja et dic, a la tribuna hi haurà, ja et dic, si està plena del tot, són 280 persones, i aquí, pues, hi haurà, avui a la tribuna hi ha 250 persones, a part lo que ha escampat i tot.
3: Els col·legiats... El col·legiat és el Didac Tena Colomé, de les Terres de l'Ebre, i està assistit per Jean-Paul, Belis Avanto i Roger Ruiz Gèlida. Què tal, els col·legiats?
2: Com?
3: Què tal, els col·legiats?
2: No, el col·legiat, de moment, estic dient que molt bé. El col·legiat és el Didac Tena, i de línia estan Jean-Paul, Belis i Roger Ruiz. De moment, vull dir, l'arbitratge és molt correcte, de moment, i cap problema.
1: Pues tornarem, Josep, minut i resultat.
2: Mira, portem ja 34 minuts de joc, i bueno, aquí de moment el resultat, el joc ara està parat. He hagut intentava un contraatac lo Vilaseca i el jugador nostre l'ha trabat. I bueno, està ara atenent el jugador i targeta per al nostre jugador, per Enric Sales.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: a punt de finalitzar la primera meitat, anem a l'altra eliminatòria que s'hi juguen les Garrofes, Tomàs, perquè anem a una de les semifinals per a promocionar tercera catalana. Anem al partit que estan disputant la Fatarella i l'Horta, que si no ens contradiu Eulogi, ara, de moment la Fatarella segueix guanyant per 1-0. Bona tarda, Eulogi.
1: Bones tardes. No, estem 1-1.
0: Ah, mira.
1: 1-1. Ha marcat els 30 minuts l'Horta. I ara falten, aquí no res, ara falten no res, 4 minuts per acabar. 1-1. Bueno, i... però escolta, un ambient de
0: gala.
1: De futbol maquíssim, maquíssim, tu. Maquíssim. Pots guanyar un, pots guanyar l'altre, però els que ens hem criat en el futbol i en la pilota, això és el que ens agrada. Un munt de gent i tots ho passen bé. Cada un i més seu equip i ja està.
0: I esportivitat, no? Te refereixes?
1: I tant. Dins el camp i fora el camp, evidentment.
0: I el partit què tal? Perquè abans... prudència...
1: Ara li diuen altres... Bueno, els nervis els teníem la setmana passada, saps? És tard o tard perquè hem assolit sense voler perdre avui, però ja hem assolit la nostra fita, que era arribar a la final. Bueno. I estem contents. Lluitarem igual per guanyar aquí i allà. Però bueno, ja no jugues en aquests nervis, ja està. El nostre Pepito, el míster, ha sortit una mica així a veure-les venir, i els altres que atacen, que són els altres els que en teoria volen pujar més que en altres, m'entens? Bueno, ja veurem a la segona part a veure quina tàctica trau. Però bueno, bé, de moment bé.
0: Però vols dir que no poden pujar els dos? Ja,
1: ja ficats. A veure si m'entens.
0: Sí, sí.
1: Volem guanyar tots, volem guanyar hasta el Parxís. Però nosaltres no tenim aquella pressió. Ja t'he dit, nosaltres hem arribat a on volíem arribar, volíem quedar quarts, vam quedar ara, volíem arribar a la final, i bueno, doncs mira, i hem arribat. Mira, oi, me cago en l'elèctrica, dic com vol. No descartem la victòria ni aquí ni allà, perquè m'he jugat al futbol, però ja no tens aquests nervis, no tens. Sí. Porta potser sí, perquè s'ho han cregut més, no sé, han quedat primers, han perdut cap partit, vull dir, tenen molts factors per estar més nerviosos ells que nosaltres.
0: Per a tindre més pressió, sí, t'entenc el que vols dir.
1: Sí, més pressió, simplement és pressió. Sí. Volem guanyar igual, ja t'ho dic. Pues però, bueno, Txec, jo destacar esportivitat, la gent que hi ha... Molt bé, molt maco, tu.
0: I el camp ple, no?
1: Hòstia, i tant, tu. Ara, perquè mos faran molt, eh? Vale, fora. Te dixo.
0: Vale, que pel que estàs dient és una anada i tornada, una mica així...
1: Sí. Han tingut oportunitats naltes, han tingut ells, no l'ha fallat, l'altres han tractat i ja està.
0: Pues
1: el partit de futbol,
0: Pues Eulogi, minut i resultat.
1: Minut ja 45, 1-1.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
3: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
4: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
3: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
4: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Ah.
0: Doncs ara, Tomàs, Pedro, ara que anirem a la mitja part dels partits que tenim a les 5, farem com una petita pausa musical.
6: Vale, pues seguim en un raper que li agrada un lo rap. Saps que coneixes? Fetitxa 13, et diu algo?
7: No, no sé no? qui és.
6: És de Reus?
7: Ah, doncs pues no, a veure, l'escoltarem.
6: Va, doncs pues va.
7: A veure què tal.
6: En català.

0: たかで。
1: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores.

0: Pedro, i ens van arribant resultats aquí a la redacció i anem esbrinant què va passant aquesta tarda. Sembla que hi ha un malalt de futbol que no para d'enviar-te missatges.
1: Jesús està de comunió, però està més al futbol que a la comunió, perquè, atenció, perquè marca l'Alcanar, l'1-0 contra el Jesús i Maria B, i al minut 37, Saúl...
0: A veure, un moment, a veure com ho cantes.
1: Atenció, perquè hi ha gol de l'Alcanar que fica el segon i fica a distància al camp de l'AUB, a la promoció de la Copa Terres de l'Ebre, a la semifinal, perdó, a l'anada, Jesús i Maria B, 0, Alcanar, 2, al minut 37. Tenim descans a la Fatarella.
0: Jesús i Maria B.
1: Jesús i Maria B, exacte, i descans a la Fatarella en empat a 1. I atenció, perquè al minut 42 marca el Tivenys a la semifinal d'anada de la Copa Terres de l'Ebre. Tivenys 1, l'acaba B, 0.
2: I comentar que han fet una pausa més llarga de l'habitual, però han passat a recollir un dels premis de les porres que fem totes les setmanes.
0: Se n'ha anat en dos botelles de vi, i jo tinc un amic que diu que se n'ha anat més content que un gat en dos rates.
2: Sí, sí, li he tornat a fer fotos ara, que volia fer dos fotos en el seu mòbil. Parlem de Blai Fabregat, que va encertar la porra no sé quina setmana, això ho té més per mà...
1: L'últim partit que vam fer. Lo que passa que vam deixar pendents dos resultats de fa dues jornades i la setmana passada vam donar el resultat d'aquelles dos partits que estaven pendents i de lo de la setmana passada.
2: O sigui que Jesús, si mos estàs sentint, estem fent els deures.
0: Mos sempre no mos escolta, que ho digues clar.

0: fa un moment ens ha arribat la informació de que ha acabat el partit, la mitja part, la primera mitja part del partit del Camarles, entre el Camarles i el Cambrils, de moment 0-0 al marcador en aquests primers 45 minuts.
1: I també ens arriba la informació de que sí, que ens estava sentint, Jesús.
0: Ah, molt bé.

0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
1: Són exactament les 6 en punt de la tarda. És hora i moment de fer la tercera ronda del programa amb els nostres amics i patrocinadors d'Avelló Autotec.
2: Únic, s'escriu amb H o sense H?
3: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Pues sí, Tomàs, nova ronda i no és en la penya del gin tònic de la Rapitenca. Que...
5: No, ojalà.
4: M'ha fet molta gràcia, jo vull ser...
6: Richie, una pregunta. Estàs a gust avui, que no hi ha ningú que et malde?
4: Pues lo trobo a faltar, saps? Quan estàs acostumat a les baralles maritals, després quan no les tens, les trobes a faltar. Però bueno, de totes maneres, d'aquí un ratet...
6: Ja te tornarà a fotre canya.
4: I a més, segur que mos farà balanç d'aquestes 2 hores i pico que hem estat tots solets.
6: Mos passarà la cartilla. Mos llegirà. Anem en la ronda?
4: Vinga.
6: Pues a la primera federació, última jornada... Ahir es van disputar un total de 5 partits. A les 6 i mitja de la tarda va començar, bueno, era jornada unificada, l'Antequera 3, Joventut Torremolinos 1.
4: Hèrcules 1, Nàstic de Tarragona 1.
6: Europa 3, Eivissa 2.
4: Sevilla Atlético 1, Alcorcón 1.
6: I Marbella 3, Teruel 1.
4: A partir de les 6, o sigui, ara començarà el Murcia Eldense.
6: Un Eldense que recordem que tenia entrenador ebrenc i ha pogut...
5: Segon entrenador ebrenc
6: sí. I ha assolit l'objectiu de tornar al futbol professional en aquesta segona divisió. Semifinal de promoció d'ascens cap a tercera federació, anada. Ahir dissabte es van disputar el Rubí 1, Pobla de Mafumet 1.
4: I Sant Mauro 0, Prat 1.
6: Semifinal de promoció d'ascens cap a la Lliga Elite. Dissabte, ahir es va a les 6 de la tarda, es va disputar l'Igualada 2, Turola Peira 1.
4: I fallo meu perquè ha començat a les 5. Suposo que ja deu haver resultat de la mitja part, del Palamós Viladecans no el tenim. De moment, ara ho mirarem.
6: La promoció d'ascens cap a la primera catalana, grup 6, semifinals d'anada, dissabte, ahir a les 6 de la tarda, com ja sabem... La Sènia es va imposar al camp de la Canonja en un gol als darrers minuts.
4: I a partir de les 5 ha començat el Camarles Cambrils Unió, 0-0. Recordem, bueno, ens ha dit Josep Bertomeu que molta prudència per part dels dos equips i molt de migcampisme.
5: Pel resultat que estàvem comentant del Palamós Club de Futbol contra el Viladecans Unió Deportiva, el resultat de la mitja part és de 1-1.
4: Empat a 1.
5: Ceps.
6: Promoció d'ascens cap a la segona catalana. Partit que ens interessa és ahir a les 6 de la tarda el Jesús i Maria, que no va aconseguir al camp de l'AUB poder anar al camp del Sant Joanenc a la tornada en un resultat favorable i va empatar 0-0.
4: Bueno, però com diuen molts ara, ja no és tan important, no?, lo del camp com anys ha. I jo crec que és capaç perfectament el Jesús i Maria de ganar, de guanyar al camp del Sant Joanenc i emportar-se el gat a l'aigua. I també ahir, Canyelles 1, Tiana 2.
6: Ascens cap a la tercera catalana. Avui, a partir de les 5 de la tarda, s'ha iniciat la Fatarella Horta de Sant Joan, que va empat a 1, de moment.
4: I ara segurament hi haurà, si no ha començat, està a punt de començar la segona meitat. A la segona final d'este ascens a tercera catalana, ahir es va disputar el Campredó 3, Corbera d'Ebre 3.
6: I a les semifinals de la Copa Terres de l'Ebre, partit d'anada, Jesús i Maria B contra l'Alcanar, que de moment es va imposar l'Alcanar per 0 gols a 2.
4: I també a partir de les 5 ha començat el Tivenys 1, la Cava B 0.
6: Pues ara el partit no va així, sinó que va 2-1 per al Tivenys.
4: Però això ha sigut a la segona part.
6: Això ha sigut a la segona part. Ara mos ho han xivat, que el Tivenys va 2-1 guanyant a l'acaba bé.
4: En pocs minutets han fet dos gols.
6: En pocs minuts, efectivament.
4: Pues bueno, anirem a una altra trucada. Tomàs, voy a ello, ara torno.
1: I fins aquí hem tingut aquesta tercera ronda del programa d'avui, una ronda que sempre arriba de la mà dels nostres amics i sponsors de Belló Autotec.
2: Únic, s'escriu amb H o sense H?
3: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. A Belló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Estàs chill avui, Tomàs.
1: Estic de tot, perquè sí, igual sí, t'he ficat música rap que hip-hop que...
0: No, però això l'hi has ficat a Pedro.
1: Bueno, doncs ho he ficat per tots. Per tots els que mos escolten. També. No per nosaltres.
0: No, exacte, exacte.
1: Bueno, vinga, doncs, va, entenem.
0: Sí, anem, de moment anirem amb una crònica, una entrevista, perquè deixem que succeeixin coses en esta segona meitat als partits que tenim emmarcats o en el punt de mira. I en este cas anem a parlar amb Albert Bel, amb el míster de la Sénia, que recordem ahir va guanyar a la Canonja per 0-1 a domicili, gran resultat. Llàstima que les dues

0: dimensions bastant reduïdes, en el qual ells acumulen molta gent a l'àrea i és molt difícil de controlar els partits en aquell camp, però la veritat és que vam competir molt bé i sabíem que, igual que a la Lliga regular, que vam aconseguir també la victòria allí per 0-1, havíem de fer un partit pràcticament perfecte a nivell defensiu i les situacions o poques ocasions que poguéssim generar, sabent que ells apreten molt i és molt complicat allí generar coses, sabíem que en alguna d'aquelles havíem d'intentar poder-nos avançar. I bueno, penso que la primera part molt, molt, molt, molt igualada, en la qual potser nosaltres tenim una gran ocasió de Longan en una situació de mà a mà que li pica al porter i aconsegueix l'Onzo aturar-la quan ja pràcticament cantàvem el gol. I ells sí que tenen, penso que, dos situacions de remats de cap que tiren fora. Ja t'he dit, la primera part, una primera part en la qual els dos equips ens van marcar de molt prop, en forces molt igualades, i una segona part en ells potser van ser més directes, ells van acumular molta més gent dins i ells ens van generar una mica més de perill, sobretot també a partir de faltes laterals i faltes frontals. A partir d'aquestes faltes ells van generar dos pals, en el qual ells s'haurien pogut ficar per davant, i nosaltres intentàvem sortir la contra en transicions per a poder avançar-nos. Però ja t'he dit que prioritzàvem sobretot defensar-nos bé, estar molt ordenats, ser molt solidaris, i la veritat és que vam fer un treball a la perfecció i, bueno, i al final, fruit d'una transició en la qual Roberto va guanyar línia de fons, va poder ficar la pilota atrás i a partir d'un remat que la va aturar el porter, Marc López va poder fer el remat de cap, pràcticament penso que era ja el descompte, i bueno, la veritat és que pues, bueno, en un premi, penso en un partit que vam competir-lo molt bé i sabíem que bueno, la Canonja és un tros d'equip molt potent i que pues, bueno, jugant a casa en la seva gent pues, sempre és complicat, no? I la veritat és que bueno, és un molt bon resultat, la veritat, molt contents.
1: Un resultat molt positiu que, bueno, que fa pensar que a la tornada al vostre camp lo fareu valdre, no?
0: Esta és la intenció, però ja t'he dit, contra aquests rivals, és el que els deia ahir als jugadors al final del partit, estem a la mitja part i anem 0-1, i falta la segona part. Ahir sí que vam aconseguir ficar-nos per davant, però és que en qualsevol acció en què tu no estigues encertat, en què tu no estigues concentrat i en la qualitat que ells tenen, te poden ficar per davant al marcador i ja tan igual a l'eliminatòria, ja queda tot en taules. És que ja t'he dit, jo penso que és una eliminatòria que està molt, molt, molt, molt igualada. En ells tenen molt de potencial, sobretot de mitjan cap endavant té moltíssim potencial. És un equip que domina molt bé les àrees, que acumula molta gent dins, molt bons rematadors, que és molt difícil de contindre això. I ara dic, vull dir, per a poder competir contra aquesta classe d'equips has de fer pràcticament partits perfectes a nivell defensiu. I després, pues, si tens aquest punt d'inspiració de cara a porteria per a poder, quan les poques vegades que ells d'alguna manera te concedeixen poder arribar i matar, perfecte, però si no, ja t'he dit, prioritzem sobretot estar pràcticament perfectes en defensa, perquè és que si no, contra aquests equips és molt complicat de competir. I ja t'he dit, sí que és cert que jugarem a casa nostra, en la nostra gent, en un camp que coneixem i que ens va millor jugar a casa que no fora, això està clar, però sabem que haurem de fer un altre partit pues, pràcticament perfecte com per a poder passar a l'eliminatòria, ja t'he dit, que des de zero i pràcticament plantejament d'anar 0-0, perquè és que la renta que portem és molt curta, ja t'he dit que en qualsevol situació en què no estigues concentrat al 100% se te poden empatar a l'eliminatòria i a partir d'aquí pues, ja comences de zero.
2: Una pregunta més genèrica, Albert, perquè l'altre dia ens comentava el nostre corresponsal oficial als partits que disputa la Sénia, que estàveu abonats una mica a l'èpica als últims minuts marcar. Això què és degut? A que l'equip està molt bé físicament o... Perquè bueno, has d'arribar bé al final per a...
0: Jo penso que és degut a que l'equip físicament està bé i sobretot jo penso que l'equip té aquest punt d'il·lusió que fa falta als moments en què tu estàs jugant tot, i quan tu jugues en el cor i quan jugues en la màxima il·lusió tu ho deixes tot hasta el final. Moltes vegades, en moltes situacions, se dona el cas en què aconseguim acabar de definir els partits als últims minuts.
3: Heu fet una temporada pràcticament perfecta, amb grans resultats, però els darrers 5 partits... Ai, ai, ai, aquí l'equip es va jugar el campionat amb 3 empats i 2 derrotes i tan sols una victòria. Com ha estat este final de temporada per a vosaltres?
0: Pues Sí, la veritat és que ara mateix ho has resumit, no? I pràcticament jo penso que la temporada ha estat pràcticament perfecta, però sí que és cert que, bueno, estos últims 5 partits, jo no sé si ha sigut un

0: ¿sabes? De depressió o de nervis o de que diverses situacions que penso que s'han ajuntat a nivell de baixes, també han hagut baixes tant de lesionats com també de sancionats, que penso que en partits claus, si haguéssim tingut a tots disponibles, penso que això s'ha sigut molt important i penso que s'han ajuntat diversos factors, ja t'hi dic. Jo penso que aquí hi ha hagut un excés de, potser de pressió o de sobrepressió o de nervis o de tensió, més que res perquè també sabem que l'equip i la plantilla que tenim és una plantilla molt, molt jove i això pot afectar. I també ja t'hi dic, bueno, hi ha hagut partits en què penso que jugadors estructurals i claus pues han causat baixa, ja sigui per lesions i sancions, i això és important. Jo crec recordar que el dia de l'ull de quan anàvem pràcticament en quatre baixes molt importants, pràcticament de jugadors estructurals, el dia del Roda també penso que anàvem dos baixes molt importants, bueno, ja t'hi dic, en partits així claus en què, mos fèiem falta tots, no?, per a poder competir bé, i de fet en les jornades en què pràcticament tothom se ho juga tot, els de baixar per no baixar i els de pujar pues, per a intentar pujar, pues aquí fa falta tot. I pues, bueno, és el que parlem, no?, de que quan te falta algo i a això se li suma a este punt competitiu del rival en què es juga molt i este punt també d'excés de pressió, nervis que te pot jugar tu, pues tot això pot afectar, no? Però sí que ha sigut una llàstima, ha sigut una llàstima perquè quan tu ara analitzes que pràcticament d'estos 5 partits pues, has aconseguit d'estos empats has pogut aconseguir una victòria, d'aquest empat que havies aconseguit pues, ja t'haguessis emportat el títol de Lliga. Ja t'he dit, la gestió mental d'esta setmana pues, ha sigut molt dura perquè el cop la setmana passada al Camp de la Cava és un cop molt dur per a l'equip, per a la plantilla, i ja t'he dit, ha hagut molt de treball esta setmana, sobretot per aixecar-nos a nivell individual primer i després a nivell col·lectiu, perquè, hòstia, quan ho tens a tocar, i de fet al Camp de la Cava al minut 95 tenim una situació pràcticament de 3 contra 1 per a poder fer el 2-3, que no s'acaba de definir que, hòstia, és que ho tens a tocar, i al final pues, no se dona i pues, passa de, bueno, molts equips no celebren la promoció i per a nosaltres penso que, no t'he dit que és com un càstig no ara la promoció, però quan ho tens tant a tocar pràcticament dius, hòstia, és que passes de poder ser campió a anar a una promoció en estar tot per jugar, n'hi ha quatre equips fortíssims i és molt complicat, és molt complicat.
1: Però Albert, bueno, és lo que Albert ha, un segon, Albert, perquè sembla que s'ha estrenat el marcador, el lluminós, a Camarles.
2: Efectivament, Albert, un resultat que t'interessa perquè al minut 46, només comença la segona part, Jack marca el primer per al Camarles. Ara, minut 50, deu ser de partit. Camarles 1, Cambrils Unió 0 en esta promoció d'ascens cap a la primera catalana.
3: I tornant, Albert, en este partit que vos vau enfrontar a la Cava, què va passar? Vau sortir relaxats? Van ser els nervis?
0: Bueno, jo penso que es van ajuntar diversos factors, no? Jo penso que la primera part la vam portar bé, una primera part en la qual vam saber controlar el partit, ens vam ficar per davant, 0-1, vam tindre alguna situació més en la qual hauríem pogut eixamplar la diferència, però no vam acabar, i bueno, arribem a la mitja part en 0-1 per davant, i bueno, sensació de tindre, entre cometes, partit controlat, no? Però ja t'he dic, segona part sortim, el rival, pues, la segona part va pujar molt, molt, molt el seu nivell d'intensitat, i pràcticament al segon, tercer minut de la segona part, allí pues, hi ha una successió d'errors, en la qual pues, bueno, perdem una pilota allà al mig del camp, pràcticament un xut creuat, pues, també ens aconsegueixen empatar 1-1, i a partir d'allí jo penso que canvia el partit radicalment. Llavors, pues, bueno, el rival va entrar al partit, la gent també va apretar moltíssim, nosaltres pues, està clar que érem el que ens jugàvem alguna cosa, que era el títol de Lliga, i pues, bueno, no és el mateix no jugar-te res i jugar sense cap tipus de pressió a jugar-te una Lliga, xavals joves, no ens enganyem, i tot i això, pues, bueno, nosaltres vam tindre moltíssimes ocasions. La veritat és que si analitzes la segona part sí que entrem, no és una segona part tan controlada com la primera a nivell de transicions, perquè és un toma i daca, no?, entre nosaltres i la Cava, en el qual ells ens aconsegueixen generar transicions, però ja t'he dit, la Sènia té bastantes ocasions més clares com per a poder guanyar el partit, i bueno, ens va faltar este punt de contundència, este punt d'encert de cara a porteria, que bueno, pues, quan arribes al minut 90 en 1-1 i has fallat el que has fallat, pues, bueno, ells t'arriben a una transició i t'aconsegueixen ficar el 2-1, i llavors pues, allí se desmunta una mica tot, no?, una mica la paradeta. Tot i això, la jugada següent aconseguim empatar, I després de l'empat tenim una situació molt clara, també pràcticament una situació 2-1, 3-1, en la qual pues, no acabem de definir bé. Bueno, allí ens vam trobar un molt bon porter de la Cava que va aturar-ho pràcticament tot, doncs, bueno, se va acumular tot una mica, no? Ja t'he dit, excés de pressió, el rival també, ens vam trobar un rival extramotivat i, bueno, estrenàvem el camp també aquell dia i, bueno, i al final doncs, va ser un cúmul de detalls, no?, que van acabar definint el resultat final.
1: Ara esteu immersos en aquesta eliminatòria encarrilada després de la victòria d'ahir, més o menys encarrilada. A qui preferiries, el partit decisiu o els partits decisius, el Cambrils o el Camarles?
0: Bueno, primer mos queda molta tela que cortar encara a casa contra la Canonja. Mos queda la segona part que us he dit abans i no veig més allà. De moment estic centrat plenament en la Canonja, en analitzar-los bé, en analitzar-los com aturar-los i com fer-los mal. I a partir d'aquí, pues, bueno, el que mos trobéssim a la final, si és que arribem, pues, bueno, l'analitzarem en el seu moment. Són els dos equips en moltíssim potencial, han fet dos grans temporades i els dos equips han sigut capaços de guanyar-los i de perdre també contra ells. Vull dir, ja t'he dit, tant en Camarles com en Cambrils han sigut capaços de guanyar-los a casa com perdre el seu camp. A partir d'aquí està tot molt igualat i els detalls pues, són els que marcaran. Però bueno, ja t'he dit, jo, per a mi que el Camarles pugui guanyar avui a casa és un molt bon resultat tant per al Camarles com per aquí per les Terres de l'Ebre i bueno, si tant de bo, no? Poguéssim arribar a una final de dos equips de les Terres de l'Ebre, no? Que crec que és com ha de ser i penso que aquí ho hauríem de celebrar.
1: En el millor dels casos, tres partits us queden, ja pràcticament la temporada està rematada. Com està la previsió de cara a la propera temporada? Com estan els preparaments? Renoves?
0: Bueno, en principi encara sí que, bueno, algun comentari s'ha fet, però bueno, encara no hem pres cap decisió. De moment estem centrats en el que veritablement ara mos ocupa, no?, que és la promoció d'ascens, i a partir d'aquí pues, ja decidirem.
1: Ja, i de jugadors, ja, per tant, ja no et pregunto de com està la preparació de cara a la temporada vinent.
0: Companys... No, en principi, de moment estem centrats en això i a partir d'aquí, quan s'acaba de definir la temporada, claro, també haurem de veure si l'equip està primera catalana, si està segona catalana, i depèn de l'escenari en què ens trobem, doncs acabarem de decidir, no?
1: Doncs, Albert, un plaer haver parlat amb tu, que ens hagués explicat tantes coses, sempre interessantíssimes coses sobre futbol. Moltíssimes gràcies per atendre-nos. Molta, molta, molta, molta sort per al proper partit i la setmana que ve ja en parlarem una altra vegada i ja continuarem avançant en aquestes previsions.
0: Moltes gràcies a vosaltres per tot.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
2: I atenció, perquè tenim gols a les dues semifinals d'anada d'esta Copa Terres de l'Ebre, el Tivenys, que fica el tercer al marcador al minut 60 de partit i gairebé podríem dir que sentència el partit, tot i que en estos partits mai se sap, i al camp del Tivenys tampoc mai se sap. Tivenys 3, la Cava B 1. I a l'altre partit, l'Alcanar sí que podríem dir que sentència totalment el partit, perquè al camp de l'Aube fica el 0-3 al marcador. Iren, al minut 51, ha fet aquest tercer gol. Minut 60, ara mateix, Jesús i Maria B, 0, Alcanar 3.
4: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: Bueno, i tornem a Camarles, tornem, alegria, perquè de moment el Camarles està guanyant. I com ha estat el gol, Josep?
1: Bueno, però ha sigut una molt bona jugada, un pas a la banda, a Pau Cardona. Ha entrat en profunditat i, bueno, lo centro, pecat atrás. Bueno, lo central, quan entra en carrera, no l'ha pogut agarrar i ha controlat ja. I, bueno, i en un bon xut ha aconseguit lo marca. Portàvem los 2 o 3 minuts de la primera part. Ha sigut un gol ràpid, que, bueno, que mos ha donat tranquil·litat i... Sí, bueno, y esto ahora, pues lo que está claro es que apreten, están apretando, pero bueno, de pedir tampoco no nos están fent, ¿eh? Vull dir, así me aguantan bien, arriben, pero de moment no, de pedir, nosotros han tenido también un parell de arribades molt bones, y bueno, y el partido pues continúa en cert, pero bueno, de moment pues 1-0, bueno, es un buen resultado.
0: Bueno, ara pot el Camarles esperar una miqueta i sortir la contra i matar-ho, no?
1: Exacte. Vull dir, aguantem bé i et dic, quan contraataquem, doncs contraataquem bé també. I bueno, i et dic, però el partit és intens, fa molta calor, els jugadors estan fent un esforç brutal, tots, els dos equips, i bueno, ja veurem, i ara...
0: Hi ha pautades, pauses d'hidratació i...
1: Sí, ja hem parat a la primera part i ara a la segona part tornarem a parar per fer una pausa d'hidratació a través. Mira, ara hi ha un contraatac del Camarri, una altra vegada, entra Pau Cardona per banda, la tira, Guillem, no... Llàstima que no ho xutat de primera, que era molt bona. Però bueno, encara la pilota la tenim nosaltres. El que passa és que el Cambrils ja s'han ficat tots detrás ja i bueno, estan pràcticament els 10 jugadors dins de l'àrea. Ara ja, bueno, ja es reinicia el joc de detrás, però bueno, ja ha passat. Ha passat, però ha sigut una bona ocasió que no ha pogut finalitzar, que ja m'hauria d'haver finalitzat de primera, que després controlar el jugador del Cambrils i ha tirat de mort.
0: Esperem que el Cambrils en el resultat advers agafi nervis i cometi errors.
1: Bueno, esperem, però penso que tenen una defensa molt experimentada en los Domínguez, Domínguez, i després l'altre que juga un jugador que bueno, és un noi que ha jugat a tercera divisió i també el Cambrils, i bueno, los Benito, és que el Cambrils és un equipa. Hi ha jugadors, molts de jugadors que han jugat a los Reals, categoria superior, i té un equipàs. Però bueno, el Camarles, pues, bueno, també tenim un bon equip i juguem i la gent disfruta.
2: Estaves parlant dels Benito, i els Benito són tota una saga, no? Entrenador, pares, germans...
1: Sí, hi ha germans, cosins, sí, una saga. Tots bons jugadors.
2: Molt bé.
1: I bueno, d'altres ja potser també s'han de conèixer, perquè alguns han jugat a Tortosa. Ara n'hi va jugar un que em penso que estava a la Ràpid en guany i va tornar d'ell, l'any passat estaven a l'Orreu,
2: vull
1: dir, són gent, sí. Ja fa anys que coneixem els Benitos, perquè des de fa... va haure un any, quan jugaven a l'Orreu, i d'aquí, bueno, vam tindre un cagau en els Benitos, que a la grada estaven els pares i tot, i bueno, va haure un collon, que... I et dic, era una jugada del Camarles, ai, Llàstima, també un altre contratat que els ha agarrat i, bueno, al final l'ha rebotat el jugador nostre i ha sigut corna. Però sí, com diria el Benito, aquest dia porten, bueno, ja, porten anys.
0: Pues Josep, tornarem, minut i resultat.
1: Mira, molt bé, ara estem al minut 19 i el resultat, Camarles 1, Cambrils 0.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
3: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
2: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
3: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: I atenció, perquè tenim gols importants, perquè marca la Fatarella a la final del playoff de quarta catalana. Marca el segon al minut 75, la Fatarella 2, Horta de Sant Joan 1, i marca també el quart el Tivenys, que ja sentencia pràcticament el partit a falta de 10 minuts per la seva finalització. Marca el quart el Tivenys, Tivenys 4, la Cava B 1.
1: Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: I anem a la Fatarella, que és un dels llocs on està la notícia, perquè, com ha dit Pedro fa uns instants, la Fatarella s'ha avançat al marcador. Com ha arribat este gol, Eulogi?
1: Pues ha sigut un xut de la mitja del camp del nostre d'allò, de Romà. Pues nosaltres estem detrás esperant que vinguem, el que t'he dit abans, la primera part. Nosaltres estem esperant a ells. Ells són els que tenen tota la pressió.
0: Bueno, i en este resultat encara més, no?
1: Home, clar, ara més, a veure si podem aguantar. Més que res, pues, ja estaríem contents de guanyar l'Horta, que no ha perdut cap partit.
0: No, sí, sí.
1: I clar, pues, ja seria un gran cas. Una altra expressió, cap. M'entens? Si podem guanyar, ole. I si no, pues també. Però bé, nosaltres veurem el partit, nosaltres no juguem bé, mos falta Batis al mig del camp, que es va trencar el braç, és el nostre motor. I bueno, pues fem el que podem. Una volta nosaltres mos troben algú de l'11 titular, els reserves, pues bueno, baixen una mica de nivell, però bueno, això que mos estem defensant bé.
0: Així? Molt bé.
1: I l'Horta, pues ataca, evidentment ha tingut les seues ocasions, l'Horta.
0: Dius que el gol de la Fatarella ha sigut del mig del camp, o sigui, un golàs, no?
1: Home, del mig del camp, no, del seu mig terreno de joc,
0: sí.
1: ¿Vale? Però ha sigut una volea impressionant, o sigui, el porter no podia fer res. Destacar que el porter ha fet una parada o dos d'una vaselina, de Gerard Campos, i el porter seu, clar. I, bueno, llavors ha vingut la volea esta de Román. Molt bé. Ens estem passant molt bé.
0: Pues, moltes gràcies, Eulogi, minut i resultat.
1: Vinga, mira, ara mos han empatat, me cago un gol.
0: Com ha arribat el gol?
1: El gol ha arribat un xut també de la banda seva, ha tocat en un defensa nostre i ha descol·locat el porter. Vinga, pues mira, 2-2. 2-2. Ha arribat el porter, bueno, s'ha descol·locat.
0: Bueno, vinga, va. De totes maneres, tot obert encara per a... Bueno, que queda partit i per a la tornada, també. Minut i resultat.
1: Minut, a 20 minuts. Pues mira, 44. 44 no és el que vulgui afegir. Ha fet la deshidratació i suposo que allargarà 3 o 4 minuts més.
2: Que quasi bé mos podríem quedar aquí en aquest estadi i saber com acaba el partit. Tots els nostres ulls i mos expliques què és el que va passant.
1: Ara és que no puc.
2: Ah, no pots? Vale,
1: no puc,
2: doncs.
1: No puc, sí. Vale, sento, venga.
0: Moltes gràcies, Eulogi.
1: Venga, va, adéu.
3: Futbol a Imagina Ràdio.

I atenció, perquè tenim males notícies, i és que el partit de promoció d'ascens de la segona catalana per a pujar a primera catalana empata el Cambrils al municipal Pla de Barra de Camarles. Al minut 23 marca el Cambrils i posa l'empat al marcador. Camarles 1, Cambrils 1.

0: Doncs com heu dit...
1: Com heu dit, males notícies a Camarles. Ha empatat el Cambrils. Tenim a Josep Bertomeu. Com ha arribat el gol del Cambrils, Josep?
2: Bueno, ha sigut una transició ràpida i un passellat, bueno, i jo molt ràpid. Josué sí que ha sortit, però ha guanyat l'esquena al defensa i una bona jugada. El jugador s'ha pogut esquivar a Josu i una mica angulat, doncs l'ha ficat dins.
1: Suposo que en la pausa d'hidratació i d'això deuen faltar uns minutets encara per a finalitzar el partit.
2: Bueno, ara portem 38 minuts, però pensa que dos minuts de la pausa d'hidratació, doncs no sé, tirem sobre el 35. Ara, abans que el Cambrils mos fes la jugada, hem tingut alguna ocasió per a poder ampliar, però bueno, no ho hem fet i bueno, i molta cantat i bueno, s'ha pogut empatar el partit.
1: I el Camarles ha reaccionat bé després del gol de l'empat? Està bé o...?
2: No, ara estem bé perquè bueno, hi ha hagut la pausa d'hidratació, el partit continua igualat i bueno, el Cambrils pues, com és normal ara està 1-1 tampoc, no és que insistir a veure, que quan la garra pots insistir però ja no és aquella actitud, mira, ja, una jugada, centro, ha arribat a estar ratlla a fons, però l'ha centrat i s'ha travessat tota l'àrea sense entrar cap rematador.
1: Vols dir que després de la guerra també ara ja tornaré una mica de prudència?
2: Sí, no, vol dir el partit està igualat i bueno, nosaltres, ells han fet molts de canvis, nosaltres també. Mira, ara hi ha una ocasió... Oh, allà, mira! Mare, un fallo del Cambrils en un passe, el jugador nostre que pilota ha entrat en l'àrea de ciutat, però ha xutat malament i ha anat a l'enrec del porter, li ha tirat damunt del porter. Llàstima perquè era una molt bona cosí. El resultat està incert, perquè nosaltres tenim potser més ocasions que ells, perquè quan arribem bé, però s'ha d'acabar de...
1: Sí, a més en uns minuts clau, perquè no dona temps a reaccionar, quasi. Si...
2: No, perquè l'assumpte està, ja et dic, pilota un costat a l'altre, fa molta calor, els jugadors, he dit que estan fent un esforç total, els dos equips han fet ja tots els canvis, perquè la gent pues, està cansada, però continuen corrent i continuen donant-ho tot.
1: La il·lusió, no?
2: Hombre, sí, no... Sí.
1: Sí, la il·lusió dona la força. Compte'ns. Compte'ns, què està succeint?
2: Una jugada que entrava el jugador nostre, però l'han tallat, han pitat falta. Quan el jugador nostre havia robat la pilota al contrari, bueno, no sé si falteta, però falta. L'arbitratge està bé, vull dir, no t'he de dir que l'arbitratge ni és dolent, ni l'arbitratge està bé.
1: Sí.
2: Perquè és un partit que, bueno, potser jugues molt, els jugadors van a tope, però és un partit, t'he de dir que és un partit limpio, vull dir, és un partit que igual el Cambrils, els jugadors de Camarles s'estan comportant i estan ajudant.
1: No com altres vegades que hem comentat moltes vegades l'arbitratge, per desgràcia, sí, no? Avui no és protagonista.
2: Podem guanyar, podem perdre, però l'arbitratge està sempre perfecte, vull dir l'arbitratge bé.
1: Minut i resultat, Josep, no et molesto més.
2: Mira, ara estem al minut 42, bueno, suposo que se'n descomptarà per la pausa, i vull dir, Camarles 1, Cambrils Unió 1.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

Avui és un programa una mica més chill. Estem fent parades d'habituallamiento, com si diguéssim. Pauses d'hidratació, Tomàs? Cantem lo final del partit que estava disputant el Tivenys davant la KBB. Tivenys 4, la KBB 1.

Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarde, tots els gols. A Imagina Ràdio.

final també el partit per l'ascens a tercera catalana entre la Fatarella i l'Horta. La Fatarella 2, Horta de Sant Joan 2. O sigui, tot per a decidir a la Torrada.

0: I escoltant aquest Breaking Ball de Miley Cyrus, arribem a les 7 de la tarda, hora en què, com cada setmana, a cada hora en punt, arriba la mega ronda de... La mega ronda, no, la ronda amb els nostres amics i sponsors de Bellautotec.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. A Belló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: No sé si ho heu dit, però ens comenta Pau Rodrigo que ha expulsat el míster del Cambrils Unió al partit que estan disputant el Camarres i el Cambrils.
4: Benito. Hola, bona tarda.
3: Hola, Jesús.
4: Bona tarda.
0: Bona tarda, Jesús.
4: Bona tarda a tota l'audiència i a vosaltres, que us he estat escoltant, eh? Ja, ja. Us he estat escoltant. I bé, bé.
0: No sé. I tu, com ha anat? Bé, també?
4: Sí, ha anat bé.
0: Perfecte.
4: Ha anat bé i ha arribat dels Valentins cap problema.
0: Molt bé, ha arribat dels Valentins valent.
4: Cap problema.
0: Va, doncs va.
3: La ronda, no? Havies anunciat? O...
0: Sí. La ronda de resultats, no sí. La ronda que ha fet Jesús al llarg de la tarda.
3: No, ni la dels sintònics de la Ràpita.
0: Correcte.
3: No.
4: Una cosa sí que us diré.
3: Ai, mare. Veus? Com... Després de lo bo,
4: els resultats de primera ref no són per casualitat. Els resultats de primera ref són perquè a tots els que teniu marcats en negreta tenim representants ebrencs jugant en estos equips.
3: I, curiosament, tots fora de casa.
0: No, perquè l'Hèrcules, per exemple, està marcat en negreta.
3: Un no.
4: I casualment el Joventut Torremolinos, que entrena el tortosí Carlos Alós i el roquetenc tortosí Àlex, el segon entrenador Àlex, ara no em surt el cognom, se van salvar ahir per continuar la primera ref. Igual que es va salvar el Nàstic de Tarragona, que amb l'empat al camp de l'Hèrcules, que entrenen Beto i David Vilanova, se va salvar ahir de tarda en la darrera jornada del campionat de l'Illa. Perfecte, Enric. Àlex Accensi, que No em sortia el cognom. Carlos Alós i Àlex Accensi se van salvar ahir mateix d'aquest descens possible de la primera ref i continuaran una temporada més en aquesta categoria.
3: I acostumen aquest estudi d'ensenyar-te cartellets, eh, veig?
4: Sí. El Joventut Torremolinos, tot i la derrota al camp de l'Antequera per 3-1, se salvava ahir d'aquest possible descens, igual que ho va fer el Nàstic, dels tres jugadors de les Terres de l'Ebre, que ahir certificava la seva permanència a la primera ref davant l'Hèrcules en l'empat a 1 al partit que els enfrontava. També van disputar l'Europa 3, Eivissa 2, un duel on disputava el partit l'ampostí Arnau Solà amb l'Eivissa i va perdre per 3-2 davant una Europa que es cola a la promoció d'ascens, i l'Alcorcón del tortosí Omar Audadi va empatar ahir amb gol precisament d'Omar. Un gol d'Omar li va valdre l'empat a 1 al camp del Sevilla Atlético. I el Teruel del canareu Manel Rollo perdia ahir al camp del Marbella per 3-1. Aquesta tarda, a partir de les 6, disputaven el partit l'Eldense de l'Ampostí Ferrando, que es va proclamar la setmana passada matemàticament campió i ascendia a la segona divisió el conjunt del segon entrenador, l'Ampostí, Ferrando, que disputaven a partir de les 6 de la tarda el duel davant el Múrcia. A la semifinal d'ascens cap a la tercera ref, a l'anada, el gol de Xavi Santper dels del punt de penal avançava el conjunt de la Pobla de Mafumet ahir al camp del Rubí, tot i que van empatar el conjunt barceloní i tot ho deixen obert per a la tornada d'aquesta semifinal d'ascens. A l'altre duel, Sant Mauro 0, Prat 1. A la semifinal d'ascens cap a la Lliga Elite, al partit d'anada, un duel es disputava ahir dissabte per tarda, el que va suposar la victòria de l'Igualada per 2-1 davant el Turola Peira. I aquesta tarda de diumenge es disputava a partir de les 5 el Palamós en Viladecans 1-1 definitiu. Resultat ja definitiu, Palamós 1, Viladecans 1. A la promoció d'ascens cap a la Primera Catalana, el grup 6è a la semifinal d'anada, un duel es va disputar ahir, el que suposava la victòria per el temps de descompte amb un gol de Marc López quan passaven 5 minuts del temps. Hem tingut el Verbel en directe, que ens ha comentat aquest duel entre la Canonja i la Sénia i que suposava el 0-1 favorable al conjunt sénien.
0: I Jesús, he de fer una petita matisació perquè has dit 1-1 entre el Palamós i el Viladecans. Aquell 1-1 era el resultat a la mitja part, el definitiu és 1-3 favorable a l'equip barceloní.
4: Sí, m'havia semblat que havia marcat l'1-2 per Twitter. M'havia sortit la notificació, no t'he volgut rectificar perquè
0: Jo t'estava apuntant el resultat del 1-1 a la mitja part.
4: 1-1 a la mitja part i 1-3 ha guanyat el conjunt barceloní al municipal de Palamós. I vosaltres me rectificareu, Can Marres 1, Cambrils

0: la Fatarella 2, Horta de Sant Joan 2, les Espases en alt per a decidir el conjunt que ascendirà de categoria a la tercera catalana la setmana vinent al municipal Salvador Miralles d'Horta de Sant Joan. I a l'altra final, a la final 2, el partit d'anada va poder empatar el conjunt d'Òscar Romense davant el Corbera d'Ebre, un duel que se li ficava d'esquena al conjunt camp-redonenc amb l'1-3 al marcador i que van poder aixecar i remuntar fins a arribar a l'empat a 3 gols, que va ser el resultat ja definitiu. També ho deixa tot, les Espases en alt, per a decidir al municipal de Corbera d'Ebre qui serà l'equip que ocuparà plaça per ascendir a la quarta catalana. I tanquem aquesta ronda amb els resultats que ens ha deixat les semifinals d'anada a la Copa Terres de l'Ebre. Jesús i Maria Alcarà, me rectificareu vosaltres, Pedro?
1: 1-4.
0: 1-4, resultat ja definitiu, no?
1: No, i... perdó, Jesús i Maria B, 0, Alcarà 4.
0: 0-4, i Tivenys 4, la Cava B, 1, resultat també definitiu. I és aquí la ronda que ha arribat, com sempre, de la mà dels nostres sponsors i patrocinadors, Avelló Autotec.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: I tenim amb tots nosaltres el darrer convidat d'aquest diumenge, 24 de maig, el president de l'Associació de Veterans d'Amposta, Laureano Panisello. Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Gràcies per invitar-me.
0: Un segon ascens molt suat, no, Laureano?
3: Sí. L'any passat, quan vam començar el nou periple per una nova competició, pensàvem que seria molt més fàcil. Els primers partits vam veure que no, que es competia, però al final vam poder adreçar-ho i vam quedar campions. I enguany ens vam reforçar gent que ha volgut jugar amb nosaltres, però les coses del futbol, que fa que sigui un esport diferent, que no sigui matemàtica pura, fa que per lesions, per mals resultats, per causes que tenen el futbol, la temporada es compliqués molt a l'inici de temporada, però han fet una segona volta molt, molt bona i han pogut aconseguir a l'últim partit poder-nos classificar.
0: Un ascens que es produïa a la darrera jornada i de rebot, no, Laureano?
3: Sí, nosaltres necessitàvem una mica que la Mella, que ha fet una excel·lent temporada, perquè és el camp del líder. Perquè és ho empatés, perquè nosaltres la jornada anterior vam guanyar el camp de la Mella i ens han quedat 2 punts. En cas de que la Mella empatés o perquè és contra el Cambrils, per gol averats, nosaltres muntàvem i va ser així. El Cambrils és un equip que podria jugar a tercera catalana perfectament. És impressionant.
0: Una temporada que com la definiries, Laureano Panisello?
3: La definiria una mica, no sé, trencada, val? Perquè tu fas unes perspectives de com poder jugar, què és el que faràs, quins jugadors tens, i clar, quan la competició avança i no va com tu vols, pues, te trenca una mica els esquemes. El que passa que la segona volta vam capgirar una mica i vam fer una mica el que és sine qua non de l'Amposta. L'Amposta no és un equip de força, però sí que és un equip de futbol. I

0: molts de camps o a molts de partits han perdut per falta de força. La gent en aquesta categoria, a la segona i a la primera, ja he vist partits de primera, encara som més forts, estan molt forts. No són veteranos purs i durs, sinó són...
1: Definiríem potser que els darrers reforços que heu incorporat potser han servit per equilibrar la plantilla en este tram final.
0: Sí, nosaltres, jo sobretot vull agrair a Cristian Regolf una mica el sacrifici que va fer, perquè la categoria esta només poden jugar dos jugadors menors de 35 anys i un que ocupava plaça era Cristian. Nosaltres vam incorporar a dos nous membres que els dos tenien menys de 35 anys i necessitàvem que Cristian, d'alguna forma, que estava una mica ocupat, ha sigut pare recentment o és pare i estava una mica pel treball i altres coses no podia complir, vam acordar en ell que l'any que ve podrà ser altra vegada veterano, perquè ja supera els 35 anys, i vam fer una mica... va fer el sacrifici, entre cometes, i que és molt d'agrair, de poder deixar la plaça vacant perquè pogués entrar en els altres dos jugadors que han entrat en guany. Bueno, que han entrat a l'última fase de temporada.
2: Teníeu un jugador espectacular, Gustavo, que té una cama increïble.
0: En tenim 4 o 5 de jugadors espectaculars, perquè Crespo també és espectacular.
2: Crespo també, molt bé.
0: Los delanter que han fitxat també és espectacular. Ivan Abad, que el va recuperar Luis de Cona, mitjan temporada, també és espectacular. Tono és espectacular. Frank és espectacular. O sigui, tenim un molt bon equip. El que passa que, per circumstàncies, per lesions, per altres coses, l'equip s'ha vist una mica membat. I aquesta categoria, la que hem jugat enguany, és una categoria que a la mínima que et bades ja no pots remuntar el partit, ja t'han guanyat.
1: Fent una mica de balanç del que han estat aquestes dues temporades, les podem considerar pràcticament com un èxit per als veterans de l'Amposta, no?
0: Nosaltres vam fer una aposta arriscada l'any passat, junt amb la Mella. El que passa és que la Mella ja ho tenia decidit molt abans que nosaltres. Nosaltres va ser circumstàncies, que no venen al cas ara. Vam fer una aposta perquè, clar, fer que un partit de veterans tinguis de desplaçar-te dia, setmana sí, setmana no, 150 o 200 quilòmetres, no tot Déu fa un sacrifici, i més no cobrant, sinó que és un hobby, no? I el que passa que hi ha una cosa que m'he adonat compte, que la gent, tot i que som grans i que jugar a futbol ja no és igual com quan eres jove, però tot Déu vol competir. I quan hi ha competició i la gent surt al camp i competís, encara que perga, li agrada, surt satisfeta. Jo, nosaltres hem perdut partits que hem competit fins a l'últim moment i ens hem guanyat a l'últim moment o durant el partit, però la gent ha sortit satisfeta. Hòstia, que és com tornar a jugar quan jugava abans, saps què vull dir? I és dir, som veteranos però estem competint com si fóssim jovens. No perdem aquella il·lusió que teníem. Bueno, no perden. Jo no jugo, però no perden la gent.
2: Potser que aquest mateix motiu ha sigut el que va fer que deixéssiu la Lliga de Veterans de les Terres de l'Ebre per la Lliga de Tarragona. Aquesta competitivitat, aquesta rivalitat més gran.
0: No la coneixíem, la competitivitat d'això. Van ser per circumstàncies A3. O sigui, A3 en les quals tu te sents una mica decepcionat per entitats i per persones. I suposo que per l'altre costat també s'han sentit decepcionats per l'entitat de l'Amposta i per algunes persones de l'Amposta. Penso que són camins que cadascú vam agafar de forma independent. Ens va costar. Al final va ser una decisió que van prendre els jugadors. Jo, la temporada que van fer el pas, vaig dimitir com a president. Perquè entenia que la decisió de fer que l'Amposta anés a Tarragona no podia ser una decisió personal meua ni de la Junta. I van ser jugadors que van decidir que volien anar a jugar fora. O sigui, no, i, però va ser, entre cometes, teníem aquell pantec de dir, uix, això com anirà? Va anar bé, molt bé. L'any passat, els últims partits, els últims 6 desplaçaments que vam fer, l'any passat vam fer una lliga, enguany també l'han fet, al final, però els últims 6 desplaçaments nosaltres anàvem al camp 22 jugadors. Quan aquí, a vegades anàvem al camp de Canareu i per a fer 11 i 12 jugadors en tenim un far. és una mica, clar, la gent vol competir i vol estar-hi.
1: És molt això en una lliga completament amatera.
0: Ja, però bueno, clar, dic, enguany la mitja de jugadors han sigut 15, 16, 17. Quan dic 15, 16, 17 no dic a casa, a casa som 17, 18. Jo estic parlant del camp de Montblanc. Hem anat a camps a Valls, això són, a Valls van ser 14 jugadors, però que són, perquè clar, vas a jugar a Montblanc a les 10 del matí un diumenge, significa que tens de sortir d'aquí a les 7 i mig del matí, saps com vull dir? O sigui, i això és una mica de sacrifici, i això és d'agrair a tots els jugadors dels veterans de l'Amposta.
1: És un goig poder veure partits de veterans d'aquestes característiques, no?
0: I jo crec que veure jugar actualment l'Amposta de veterans, i qui diu l'Amposta diu la Mella, i qui diu la Mella diu lo Cambrils, o qui diu lo Cambrils diu lo Montblanc o Riudoms, hosti, veus, és com veure altra vegada veure jugar a equips de regional, no? I hosti, tornes a reviure aquella xispa que tenies quan jugaves a futbol.
1: Un protagonista de decepció, i no m'agradaria deixar-me-ho de banda, és el vostre míster, el que heu catalogat per xarxes com a l'home dels ascensos, no?
0: Mateo, d'alguna forma, és d'alguna forma el nostre míster, i és el que tots el segueixen o li fan cas, d'alguna forma, perquè, clar, te tens de guanyar respecte d'esta gent. Pensa que Gustavo...
1: I no és fàcil, eh?
0: I no és fàcil. I els egos en veterans són molt més forts que...
1: Acrescentats, no?
0: Acrescentats. I és una persona que fa creïble les coses i que explica de forma lògica i raonable com jugarem i què és el que farem. Mm-hmm. Està, és un bon, per a mi és un bon entrenador, per això hem fet dos ascensos.
1: On està el sostre dels veterans de l'Amposta? Perquè dos ascensos en dues temporades, la temporada vinent, l'objectiu serà l'ascens?
0: No n'hi ha ascens. Ja. La temporada següent ja estem allí. L'únic que passa que quan guanyes la primera categoria de l'MFCAT, igual, o sigui, l'MFCAT és una organització privada, però, clar, nosaltres som... En tres categories som 36 equips. Mm-hmm. Per això del futbol 11. En futbol 7 també són potents. O sigui, i està la categoria de Lleida, que també són dues categories. Nosaltres el que fan és que els dos equips que guanyen de cada una de les primeres fan, com si diguéssim, la Copa Catalunya, que diem nosaltres, que són el millor equip de tota Catalunya. Mm-hmm. Claro, l'objectiu seria intentar estar allí, però jo he vist jugar, dedicar en guany, he vist jugar equips abans que nosaltres, altres equips de primera divisió o primera categoria d'este futbol, i hosti, és complicat, és molt complicat. Tindrem que estar al 100% els 24 partits que juguéssim.
1: Com has comentat l'MFCAT, com funciona esta competició de Tarragona?
0: A veure, hi ha diferències notables respecte a la d'aquí, bàsicament. I això és com tot, les comparatives són les que posen les coses més o menys al puesto. La categoria, o sigui, el que jo noto més diferència, sobretot, és en l'autoritat dels àrbits, l'autoritarisme dels àrbits, val? Mm-hmm. No són ni millors ni pitjors, però parles amb ells. O sigui, dialogues. I si s'equivoquen, diuen, hòstia, ho sento, m'he equivocat. Igual com quan tu vas a xutar i xutes i t'equivoques, doncs tenen dret a equivocar-se. O sigui, no, i fan que d'alguna forma el futbol, hi ha tensió com a tots els partits, però no, l'àrbit no és un plus. Mm-hmm. L'àrbit no és aquella un detonant que fa que allò s'encabroni més la gent. A part, hi ha una cosa que és la primera vegada que vaig descobrir, que és tenen una targeta groga, targeta verda, que es diu, mm-hmm, que la targeta verda és que si algun jugador, pel que sigui,
1: se rebota
0: o contesta o ha fet una entrada, li treuen la targeta verda, i l'equip i aquell jugador està 10 minuts sense jugar. És com una mica el handball. Mm-hmm. Val? I t'asseguro jo que quan passa això, el jugador està en 15 minuts, pum, va baixa el suflé d'alguna forma i ha canviat, perquè diu, hosti, he pogut deixar el meu equip en un menys, saps? I l'equip, potser en aquest jugador no jugarà, perquè la targeta verda compta com una groga, i si en tens una altra t'expulsa i no jugues. Uh-huh. L'equip torna a recuperar el jugador als 10 minuts, uh-huh, però clar, en aquest jugador que diu, hosti, jo he pogut deixar el meu equip en un menys, i per què? Perquè a vegades són encabronaments que mos passa, o sigui, com mos fem grans, doncs tenim més cascarrabies. I pugues o no pugues, mos costa una mica més. Però clar, la diferència respecte a aquesta competició d'aquí és que tu aquí, en un moment donat, estàs a 200 pulsacions, 260 pulsacions, contestes malament o qualsevol cosa, i pum, l'àrbit ja t'ha expulsat i et ve inclús, per a mi, a fer certa provocació. Val? I una mica la diferència és esta. I després l'altra diferència és que el que és l'organització és totalment diferent. O sigui, nosaltres tenim una aplicació que qualsevol jugador que no jugue veu al moment com està l'equip seu, si ha tret una targeta, si l'ha expulsat, en quin minut està, quants de gols ha marcat, o sigui, al moment. I m'han dit, el que passa, no puc dir, perquè clar, els presidents parlem en el que és el cap d'allí, que per l'any que ve hi ha una revolució potenta de cara als àrbits. Potenta en l'aspecte de que, bueno, ja la veurem, si és que és, bueno, m'han dit que sí, que és segur, però no, ja la veurem. Clar, això significa que és alguna organització que està invertint, uh-huh, evidentment, és privada i suposo que guanya diners, perquè si no faries una organització, però la prova és que cada vegada n'hi ha més equips que participen, i enguany han fet la lliga aquí de futbol 7, uh-huh,
1: Vam tindre a David Cosido la setmana passada o l'altra. Vam tindre a David Cosido, que va comentar-nos que van quedar campions d'aquesta lliga de futbol 7, i ens va comentar tot el que representava guanyar esta competició que havia iniciat aquesta temporada mateixa.
0: Claro, jo penso que de cara és com un plus, no? O sigui, no, els veterans no som algú l'últims equips de futbol que estan allà, sinó que te donen importància, i al tindre importància la gent se sent important. O sigui, mm-hmm, que tu sortigues a una aplicació i et diguin, mira, pues, és el millor passador de no sé què, o ets el MVP del partit, mm-hmm, o sigui, clar, aquestes coses són aquelles coses que fan que els jugadors, hòstia, a veure si sóc el jugador millor, a veure si no sé què, o sigui, són aquelles fan
1: que se creixen,
0: saps? T'agraden, o sigui, tu veus a Gustavo jugant, o veus a Crespo jugant, o veus a Tono, o a Frank, me'n deixaré un munt, però veus a tots els guardioles, o sigui, veus a gent jugant i veus que, hòstia, doncs jo sóc, perquè l'any passat Ivan Abad va ser un cas hipotètic, perquè Ivan Abad és un bon passador, o sigui, finalitzador, o sigui, passa igual, és te valoren el que ha marcat i el que ha passat últim. I l'últim partit de Lliga no sé on va ser, que va dir, àrbit, m'apuntes, ja he fet la passa, eh? Ja he fet la passa.
2: I quan assistència de públic, tira més la Lliga de Tarragona que no la Lliga de les Terres de l'Ebre?
0: Home, jo te puc dir que hi ha de tot. O sigui, nosaltres hem anat a jugar a camps, per exemple, al camp del Montblanc, quasi ple hivern, a les 10 del matí, molta gent no hi ha, apareix gent, i les dones d'alguns jugadors, però en l'Amposta, que a vegades juguem a les 12 del migdia, i en diumenge, molta gent que ha vist abans el cadet, o juvenil, o futbol base, no se'n va, se queda. Mm. Se queda perquè veu... O sigui, jo l'any passat vaig veure... L'any passat vaig jugar dos partits. Amposta, sobretot contra el Cambrils, que estic... Jo ven jugar a l'Amposta i al Cambrils, vas dir, aquí això es compone. No jugar a l'Amposta, evidentment, perquè sabem la distància, però clar, se veia competir, se veia futbol, se veia moltes coses, no, i això fa que la gent, hòstia, doncs me quedo a veure els veteranos. No, ja està bé.
1: Cap la possibilitat de que algun dia retorne els veterans de l'Amposta cap a la Lliga de Terres de l'Ebre, o havent provat la Lliga de l'MFK és una utopia, això?
0: Bueno, jo penso que no pots dir mai ja està, i bueno, veuré. Jo penso que això és una cosa que és lògica. El que sí que puc dir, que mentre jo sigui el president de les veteranes, uh-huh, i ja et dic que vaig dimitir l'any passat per no influenciar, uh-huh, però mentre jo sigui el president dels veteranes, si la forma de funcionar d'aquí no canvia, no, l'Amposta no tornarà. Enguany va haver un partit en l'MFK que jo vaig trucar perquè parles directament en el jefe dels àrbits i dius, hòstia, pues això, mira, ojo aquí, perquè ells te piquen i et pregunten com va i coses d'estes, o sigui, i de forma plana, i vaig dir, jo he fugit d'això, si continua així, mira, és qüestió de tancar paradet, o sigui, venim a xalar, evidentment que volem competir, tot Déu, jo jugo partits i vull guanyar, això, tot Déu, però claro, si això no canvia és complicat. Jo sé de companys d'enguany, o sigui, d'esta lliga, inclús de l'any passat, que les dinàmiques no han canviat, o sigui, jo penso que tots ens hem de fer una reflexió, i jo quan, com a president, per fer que el club canvi de competició, les reflexions meues van ser potentes, internament, allò, hòstia, i ja et dic, i vaig fer dimissió, o sigui, jo quan sortim de la reunió dels clubs de l'Ajuntament de la Ràpita prèvia a jugar, li dic a Fermín, que és un de Jon de Fermín, jo dimitixo. Perquè el problema és, a lo millor sóc jo, saps què vull dir? Jo m'aparto i muerto, se vuelve el perro, se acabó la ràpita. Sí, una mica, però no.
3: A claro, rey muerto, rey puesto.
0: Penso que no, perquè d'alguna forma continuen, o sigui, pel que veig i que sento, pues continuen hi havent encara una mica pues defectes que a la millor s'haurien de corregir. Si alguna vegada algú te diu, hosti, que això ho canviem, que això fem no sé què, mirem a veure què és el que podem fer, pues jo parlar sempre hem parlat, o sigui, l'any passat vam fer un partit en l'Alcanar, no tenim cap tipus de problema en els d'aquí, ni molt menys, però clar, el que passa que ara la gent està una mica drogada. Ara estem a primera divisió, o sigui, a tercera categoria encara, però està a la primera divisió, penso que si es dic, no, tornem per atrás, penso que nosaltres me maten de veritat.
1: Una Amposta de menys a més, que ha acabat ocupant la segona posició, que li ha donat lloc en aquest ascens de categoria, no és així?
0: Sí, a veure, nosaltres hem anat o sigui, la primera volta va ser molt dolenta. Dolenta en l'aspecte de que perdíem partits i, clar, a la mínima que perds 3 o 4 partits te quedes enculat i no és una lliga descompensada on hi ha dos equips o tres bons i tots els altres no són tan bons, no, sinó la majoria dels equips són molt bons. Llavors no pots badar cap vegada perquè a la que bades, perds. I esta segona volta, entre que hem incorporat gent una mica més compromesa i més força i que hem assegurat partits, doncs hem anat escalant fins que pugui aconseguir l'ascens.
1: 15 victòries, 2 empats i 5 derrotes és que ha sumat el club de futbol Amposta, els veterans del club de futbol Amposta en aquesta temporada, ha quedat a 10 punts del Cambrils Legends, un conjunt cambrilenc que ha arrasat en aquesta lliga, no?
0: El Cambrils Legends no ha perdut cap partit en quasi tota la temporada, només ha empatat contra nosaltres al seu camp, va empatar contra el Montblanc al seu camp i va perdre un partit, me penso que contra l'Altafulla. O sigui, no ha fet, això és perquè quasi tenia assegurada la categoria, i això no fa que la gent se relaxi una mica, però clar, és un equipàs, o sigui, és que tu us veus jugar a futbol i et dic, qualsevol equip de tercera catalana en tindria un far un far potent.
1: Laurent Aparicello, estem encara en la recta final d'aquesta entrevista, els micros són teus per fer els agraïments que suposo que voldràs fer extensius a sponsors, a gent que us ha col·laborat durant tota la temporada.
0: Els primers agraïments sempre són pels meus jugadors, per tot el seu sacrifici, d'alguna forma, i després per a la meva junta, perquè, clar, fer tot el que fem. sense cobrar res, i en totes les hores que perdem i tot el que a nivell familiar dicem és complicat, i per això sempre els agraeixo tota la feina que fan i tot el que, tots els jugadors que també venen. És evident que els sponsors anem picant i goteta a goteta ens ajuden, i gràcies a tots ells per tot el que han fet. Però, i també l'Ajuntament, que ens col·labora, i tots els suports que tenim al costat, i sobretot les dones, que són les que ens aguanten i ens suporten una mica més que ningú.
1: Pues per suposat, sereu un dels protagonistes també de la festa esportiva de tots els gols, la festa on commemorarem el 20è aniversari d'aquesta casa, i els veterans del Club Futbol Amposta tindran la seva presència i recollint un dels guardons d'aquesta gala pel seu ascens a la primera divisió.
0: Moltes gràcies i felicitats per la part que us toca.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: I Jesús, per circumstàncies alienes, mos despedirem un pelet abans de l'hora que toca.
1: Com? Ja està?
0: Ja està. ¿Cómo que ya está?
1: ¿Cómo que ya está?
2: Antequera?
1: ¿Eh?
2: Antequera?
3: Tomàs ni malalt, deixa els xistes.
1: Fes els agraïments que fem habitualment a primer, tots els corresponsals que han fet possible aquest programa, un programa que ha sortit de lujo.
3: Moltes gràcies.
0: Menos mal, menos mal. Jo pensava que faria un balanç.
1: Apunteu-ho tanto,
0: Disculpes i al mateix temps agraïments a tots els oients, perquè sense ells això no seria possible. Moltes gràcies, Jesús. Moltes gràcies, Tomàs. Moltes gràcies, Pedro. I gràcies.
1: Adeu, Pedro.
0: Als que han intervingut, a Josep Bertomeu, a Miquel Àngel Campos, a Eulogi Miró, a Fernando García, a Albert Bel, a Juanjo Alcalá, que no estava al camp, però l'hem picat igual i l'han molestat, com sempre. Mm-hmm. I a Laureano Panisello. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Tomàs, per portar la nau en un dia tan complicat.
2: Sí, quan físicament te trobes fet un empastre, com m'he trobat jo avui, se fa una mica tot més difícil. Però bueno, ja sabem que no sóc tan sols jo, sinó que som un gran equip, el que hi ha aquí, i entre tots pues, ho hem tirat avant.
1: Pues sí, jo mateix estava a una comunió i he fet mans i mànigues per arribar al final d'aquest programa i fer l'entrevista que han fet amb Laureano Panisello. I la setmana vinent tornarem, espero que tots sants i estalvis. Tots sants.
2: Esperem i desitgem.
1: Tots sants i estalvis per a fer el programa 665 de tots els gols. Hasta el diumenge vinent. Adeu.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
2: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
3: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètics, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturací, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

Imagina Radio. La millor música per sentir-se bé.

0: radio. Imagina radio.
1: La millor música
0: present.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: Imagina. Tonight, tonight. Imagina. Imagina Ràdio. Saps que jo t'estiu
1: igual. Molt, molt. M'agrada molt.
2: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
1: Tota l'estona. No puedo
3: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
1: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.